0: en què estem comprant el producte, ja no dic si és el mateix dia. Per tant, això que en un principi podria ser un avantatge i una bona idea per afavorir, no, de que no es malbarati els aliments, no funciona exactament igual quan és a l'hivern, quan tot està ben conservat, ben fresc, que quan és l'estiu, comença a fer calor, i no tant només a l'estiu, sinó en les dades en les que estem, i el tema dels aliments ens entren molts dubtes, i per poder resoldre alguns d'aquests dubtes volem parlar avui amb l'Elisabet Larroya Papell. Elisabet, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres, David.
0: Ella és consultora en seguretat alimentària i certificacions ISO 9100 i 14100, que tenen a veure amb tot això, i professora del Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UBIC, la UCC. I és que quan fa calor, quan depreta el calor, ja diu el clàssic, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol. Però amb el tema dels aliments, els riscos alimentaris augmenten, que sí?
1: Doncs sí, sí, correcte. Durant els mesos de calor, a l'augmentar la temperatura, doncs els riscos, parlant en seguretat alimentària, augmenten de manera significativa. Pues, ja que els microorganismes, ja siguin patògens, és a dir, els dolents, els que provoquen malalties de transmissió alimentària, com els altres microorganismes, doncs necessiten molta temperatura.
0: Per tant, necessiten temperatura, i jo sempre m'he imaginat allò de que clar, exagerant-ho molt, allò que dius, deixes qualsevol cosa, no? Allò que acabes de cuinar, ho deixes a la cuina, no? Temperatura ambiente, que es diu, no? Doncs clar, sempre penses, ai, que ja veuràs que es començaran a reproduir els microorganismes, i clar, penses, ostres, amb la calor van a tota castanya, quasi, escolta, has d'acabar de cuinar i posar-ho, a menjar-t'ho o posar-ho a la nevera, és quasi exagerat, però no tant, no?
1: No, exacte, no és tan exagerat. Realment hi ha com una línia de temperatures, vale, en el tema de la multiplicació dels microorganismes, on aquesta línia que dius tu que la temperatura ambient, que normalment pues, serien entre 20 i 40 graus, 40 ja és molt, però bueno, entre uns sí. 10, 15 i uns 40 graus, és la temperatura on és la multiplicació òptima dels microorganismes. Vale? Que seria això que dius tu típic. No? Faig una truita de patates abans de posar-la a la nevera, que no se m'escafi tota la nevera, la deixo allà, pues, mira, un ratet. Clar, depenent. Perquè què passa? Que els microorganismes necessiten aigua o humitat per créixer, sí. Nutrients, és a dir, a la truita tenen aigua, perquè evidentment l'ou pues, té una gran quantitat d'aigua, necessiten menjar, evidentment, l'ou i les patates tenen hidrats de carboni, proteïna, etc. Necessiten la temperatura ideal, que com dic, ha de ser aquesta òptima, sí. Que és entre els 10 i uns 40 graus, i tens. Què passa? Aquí el factor temps, com més temps deixes, més es multipliquen. A més, entre 10 i 60, aquesta temperatura que estem comentant, es multiplica exponencialment els microorganismes. Llavors, que no és un o més un o són dos, no, no.
0: Clar.
1: És exponencial.
0: Seria una mica com més o menys com el factor que pot ser doncs, el que tenim a la nostra pell d'exposició al sol, no? Que vull dir que per molt que fiquis protecció, doncs serà més o menys temps, però igualment hi ha un temps en què et pots donar per cremat, no? Doncs en aquest cas, si hi ha més temperatura es reproduiran més de pressa, però això no vol dir que a menys temperatura sigui més segur. I clar, aquí el problema és que molts cops les persones que no en sabem, tenim aquella tendència a pensar, bueno, però si ho acabo de cuinar, és a dir, si ho hem tingut a molta temperatura, això no pot tenir microorganismes, això ho mata tot, no? Si ho acabo de fregir, ho acabo d'escalfar, ho acabo de bullir, no? I només és segur ser un temps, no? Tot i així hi ha microorganismes que tot això ho aguanten, no?
1: Bueno, sí, mira, t'explico una mica, vale? Diem-ne que la temperatura òptima, com hem dit, és entre els 10 i 60 graus, sí. Vale? Llavors, què passa amb la temperatura a partir dels 65? És la temperatura de pasteurització, vale? Que és el senyor Pasteur, que jo sempre els dic als meus alumnes, sisplau, penseu sempre en la temperatura de pasteurització. És a partir dels 65 graus.
0: Val.
1: Sí, perquè el té tothom molt abandonat. Vale? Llavors, és molt diferent pasteuritzar un aliment que esterilitzar. Mira, t'ho explico ràpidament.
0: Vinga.
1: La llet pasteuritzada, al súper la trobes a la nevera. Vale? I la llet esterilitzada la trobes sense estar refrigerada, vale? La trobes en un estat normal.
0: Que
1: I
0: bo.
1: Quina és la diferència? Pues és la temperatura en què s'ha fet el tractament tèrmic. Vale? La pasteurització és a partir de

0: de 65 graus, normalment són 65-67, tot depèn de, bueno, de l'aliment, i a X segons, d'acord? I aquí què passa? És la temperatura que matem els microorganismes patògens. Com ja he dit abans, hi ha diferents microorganismes. Els patògens són els que, amb seguretat alimentària, ens han de preocupar, perquè són els que s'encarreguen de transmitir les malalties de transmissió alimentària. ¿Vale? Tots aquests microorganismes patògens, a partir de 65 graus, que és la temperatura de pasteurització, es moren. Ara bé, a partir de 65 fins al 100, que és temperatura d'ebullició, poden sobreviure altres tipus de microorganismes, que no són patògens, però poden fer malbé l'aliment. ¿Vale? És cert que a partir de 100, com tu dius, l'ebullició, etc., mata tot. Sí. ¿Vale? Tot i que hi ha toxines que, si abans aquest aliment ha estat contaminat, es poden quedar i l'ebullició no les elimina, ¿vale? O igual, si tu fas, per exemple, un caldo, no? Allò que diem, si faig un caldo que faig molts litres, ¿vale? Pel tiet, per la tieta, pel fill, per la filla i tal, ¿vale? Què faig? Ho deixo allà hores i hores perquè es refredi, perquè clar, no ho envasaré calent i tal. Aquí hi ha un problema a vegades, perquè ¿vale? sí, tu ho has fet a 100 graus, però l'ambient de la teva cuina, com tots els ambients, està contaminats per fongs, per llevats, per bacteris... Sempre, ¿vale? Es pot contaminar aquesta olla de caldo, aquest caldo, i llavors què li dones? Aigua, menjar, temperatura i temps. I allà es fa un caldo de cultiu, valgui la redundància.
1: Sí, exacte, és un caldo de cultiu mai millor dit, totalment.
0: Sí, mai millor dit, sí, de fet ve d'aquí. Llavors també, si hem de tenir en compte també que la gent diu, amb refrigeració, ¿vale? A la nevera, temperatura de refrigeració que sol ser entre 0 i 5 graus. No, no, aquí no passa res, sí. La multiplicació dels microorganismes hi és. Ara, és més lenta, sí, és més lenta. ¿Vale? Aquest factor temps li traiem i aquest factor temperatura li disminuïm, però igualment es multipliquen. Ja. ¿Vale? Igual que molta gent diu... Sí, perdona.
1: No, anava a dir que, clar, aquí una altra divisió seria si congeléssim, no?, alguna d'aquest caldo que ens hagués sobrat. Però si està a la nevera, encara que sigui a molta menys velocitat, però sí que segueix o que es pot produir aquesta multiplicació.
0: Correcte, sí, és això, eh? Aquests dos factors, temperatura i temps, els disminuïm, però la multiplicació continua sent lenta, però hi és. El que em dius, que és el que et volia comentar, la congelació, molta gent diu, la congelació mata. I dic, no mata. No es moren els microorganismes. És a dir, si jo congelo, m'ho invento, un estofat, ara posem números molt rodons, que és el que faig jo a la universitat, 10 microorganismes patògens, ¿vale? En l'estofat tinc 10 microorganismes patògens, i jo els congelo, congelaré 10 microorganismes patògens.
1: Ja.
0: Quan el descongeli, aquests patògens no es moren, s'hivernen. ¿Vale? Sí, hivernen. I què passa? Ahir va la descongelació. Que molta gent descongela, lo típic, no? Ai, és el matí, ¿vale? Què faré demà per sopar? Ai, per sopar avui a la nit. ¿Vale? Pollastre i no sé què, ho deixo descongelar al marbre de la cuina. Sí? Pues no. Perquè què passa? Quan la temperatura comença a augmentar, que per molt que sigui hivern o estiu a les cases, doncs que estem a 20-21, que és la temperatura òptima de multiplicació, aquests 10 microorganismes que hi havia a l'estofat, quan es trec a descongelar en el marbre de la cuina, es desperten i què passa?
1: En desperten al paradís, han despertat al paradís aquesta gent.
0: Correcte, i comencen a multiplicar-se. Com més es descongelen, més es multipliquen. I això també és un problema molt habitual en les cases, el tema aquest de la descongelació. De fet, en indústria alimentària no es pot descongelar els aliments amb temperatura ambient. Sempre s'ha de descongelar dintre la nevera.
1: Fixa't, perquè hi havia molta... Suposo que a vegades és perquè s'entén una part i no tota la part, no? I igual s'entenia allò que no és bo, ara em corregeixes, descongelar i cuinar-ho immediatament perquè que tingui un procés com més atenuat, no?, de canvi de temperatura, però això a la nevera, no pas a temperatura ambient, no?
0: Correcte. El que si fas és això que dius, ostres, vull, no sé, les típiques gambes així cuites que tens i dius, ai, ja em faig una amanida, va, les descongelo això a baix, a sota l'aigua, una mica calentona i ja està. A veure, aquí per seguretat alimentària no passa res perquè les descongeles automàticament amb un tractament tèrmic d'aigua calenta i les cuines. Però què passa? Aquí el que queda afectat són les característiques organolèptiques.
1: Vale?
0: Perquè, com sabem, al congelar l'aigua, que són les molècules d'aigua dels aliments, es formen cristalls. I el descongelar, si no es descongela paulatinament, trenquen les fibres i llavors és quan saps que dius

0: Per exemple, una patata bullida, la descongeles i la descongeles i dius, hosti, és que el gust ha canviat absolutament.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Sí, la textura, vale, és per això. És perquè, clar, depenent de l'aigua que contingui un aliment, llavors es veuen les característiques organolèptiques afectades. Sí, sí.
1: Per tant, bueno, aquí ja, llavors, hi haurien dos factors diferents. És a dir, el de no descongelar de cop seria perquè tingui més valor, fins i tot nutritiu i saborós, però per tema de seguretat, en tot cas, el que s'ha de fer, si volem que es faci més lentament, és des de la nevera, perquè no estarem afavorint que hi hagi aquesta multiplicació ràpida. Però, clar, a l'estiu també passa, paral·lel a tot això que ens estàs explicant, que el tipus de menjar possiblement que fem o que ens ve de gust, doncs es prolifera més, doncs, allò que diem les salmonerosis i totes aquestes coses que imagino que pel tipus de producte que porten, no? Que si l'ou, que si etcètera, doncs, les salses que es fan o el que sigui, doncs encara és més propens que per la temperatura elevada que tinguem, doncs sigui d'allò. En canvi, per exemple, un meló amb pernil, no? Possiblement sigui més segur. Com funciona això?
0: Mira, per exemple, no? Posem el meló amb pernil, sí. D'acord? El meló, si jo tinc el meló comprat del supermercat. Aquí lo important, David, és no perdre i no trencar la cadena del fred. Vale? La cadena del fred existeix des de la fàbrica que produeix l'aliment fins al supermercat,
1: sí.
0: Però clar, és la nostra responsabilitat com a consumidors del supermercat a casa nostra. Vale? Jo sempre ho dic, que és superimportant en aquest moment del supermercat a casa nostra no parar-te a xerrar amb tothom, que jo ho faig molt, però per això sempre segueixo un ordre durant la meva compra, perquè clar, jo no puc parar de xerrar i puc estar-me 3 hores al súper, de veritat.
1: Però deus xerrar amb un cronòmetre, no? Per anar mirant, escolta, eh?
0: És horrible, és horrible. Els meus fills i els meus homes diuen, jo no vinc a comprar amb tu. Sí, sí, perquè, és a dir, s'ha de tenir un ordre a la compra del supermercat. És que és crucial, que vale? I llavors és això, que no s'ha de trencar la cadena del fred. Per exemple, el meló que compro jo al súper per fer el meló amb pernil i el pernil el trobem a refrigerat, no? I el meló el trobem normalment tallat a mitges o sencer a temperatura ambient. Vale, què haig de fer jo? Agafo el meló i agafo el pernil i aquests normalment els haig d'agafar ja abans descongelats, perquè és com refrigerat, d'acord? És a dir, l'ordre del supermercat seria, t'explico una mica, vale? Productes secs, és a dir, per exemple, jo començo a anar pel súper i començo pues, les galetes, els snacks, els cereals, etc. Productes secs, qualsevol que se t'acudeixi, d'acord? Llavors vindrien les conserves, vale? Pues, la tonyina, les olives, etc, etc. Després vindrien les fruites i verdures, que la majoria no estan refrigerades. Fixa-t'hi que les que estan refrigerades són aquelles que estan manipulades. És a dir, enciam tallat, saps?
1: Sí.
0: Endívies, pastaneguetes tallades, totes aquestes aranyons, vale? Tots aquests productes que han estat molt manipulats estan en refrigeració. En canvi, les pomes, les peres, sí o no, la cindra i tot
1: sí,
0: això
1: sí,
0: ho trobem.
1: Sí, sí.
0: A temperatura ambient, vale. Llavors, un cop ja he agafat totes les meves fruites i verdures, doncs me'n vaig a la zona de refrigerats i allà ho agafo tot, que si iogurts, que si formatges, el que sé, el que tu consumeixis. I ja, com a final, evidentment, el congelat. Per què? Perquè la cadena del fred sigui el més curta possible pels congelats i els refrigerats. Vale? I sobretot, quan ja tens els congelats, no miris a ningú i tira cap a la caixa. No et paris a xerrar.
1: Tu fixa't que jo només feia fins ara una cosa i ens està canviant la vida, eh? I això em sembla meravellós. Elisabet, hauràs de passar més cops pel programa perquè ens canviaràs la vida. Jo només tenia una premissa, que era quan agafava els gelats a última hora,
0: sí.
1: Perquè dic, home, bueno, és que si no bé, arribaran que ja directament, doncs ja, i llavors me'ls he de menjar tots de cop i no és cosa bona. Però vull dir que, i l'altra ordre era, tal com entrava al supermercat, els passadissos que
0: correcte.
1: Anava fent. Vull dir que, clar, a vegades ens poden condicionar una mica, però sí que és cert que, per exemple, doncs, tenia ben a prop de l'entrada doncs, el tema dels iogurts i tot això, que potser
0: correcte.
1: Perquè anava més tranquil, perquè com que sempre diuen, aquest és un altre... Ens aniràs desmentint mites en diferents programes, però un d'ells,
0: sí,
1: el mític de... És que el iogurt, la data caducitat que posi és només indicativa. Doncs jo pensava, dic, bueno, no és problema perquè el iogurt, com que dona igual si caduca, això passa amb tots els iogurts o no amb tots?
0: Mira, això és un altre tema, eh? El tema aquest de... És molt diferent una data de caducitat que un consum preferent.
1: Ahà, perfecte.
0: Vale? Llavors, és a dir,

0: si vols, us t'explico el
1: tema. Sí, sí, està molt bé.
0: Vale. Doncs en una etiqueta tu pots veure data de caducitat i normalment és dia, mes i any, 26/7/2027. Vale? Uh-huh. I quan tu veus data de consum preferent, normalment només hi ha el mes i l'any, és a dir, el juny del 27. Vale. Vale? I això ja t'indica que, clar, juny pot ser l'1 o el 30, vale? Però si és de la data de caducitat, ja t'especifica dia, mes i any. Uh-huh. Què vol dir això? La data de caducitat ens indica seguretat alimentària. Uh-huh. És a dir, que hi ha uns estudis fets per la fàbrica que produeix aquest aliment, ja sigui un iogurt o sigui el que sigui, que han fet uns estudis de vida útil i ells diuen que a partir de la producció, m'invento,
1: sí, sí,
0: són 20 dies de, després de la producció. Vale. Vale? I, per tant, si s'ha produït el dia 1, doncs és el dia 20 que caduca. Vale? Mm-hmm. I aquí fins ells poden assegurar que aquest iogurt manté les característiques organolèptiques, però també microbiològiques. Mm-hmm. És segur en termes de seguretat alimentària. Vale? Mm-hmm. Llavors, menjar-te un aliment en què té una data de caducitat fora d'aquesta data que diu el fabricant, pot ser perillós, sí. Mm-hmm. En molts casos, sí. A vegades no, sí, també. Vale? Mm-hmm. Però, bueno, jo sempre faig molt de cas amb això. Mm-hmm. Sobretot, evidentment, si són temes d'embotits, sobretot t'has de fixar molt que siguin aliments molt manipulats. Vale? Llescats, amanidetes ja preparades, tot això, hi ha molta manipulació. I com més manipulació, més contaminació hi ha. Això és així. Vale? I llavors tenim l'altre concepte, que és consum preferent. Vale. Que això ho trobes normalment a les llaunes, a les eines de conserves o ara no se m'acudeix cap.
1: I que també però deuen tenir uns xifres molt més altes, diguem-ne, d'aquests càlculs, no? Que no dirà d'una setmana, sinó que igual fa de mesos o anys, no? Si són conserves.
0: Correctament, exacte. La data de caducitat hem dit que indica seguretat alimentària, en canvi la de consum preferent vol dir que el fabricant o el productor d'aquest aliment ha fet un estudi i que ell diu que normalment són dates de mesos i d'anys, una llauna pot durar anys amb data de consum preferent, d'acord? I ella et diu que durant aquesta data, aquest període que ella et posa, és segur organolèpticament i microbiològicament. Ara bé, que si passes d'aquesta data, només s'afectarà les característiques organolèptiques, és a dir, doncs el sabor, el gust, la palatabilitat, la textura, però que és segur, d'acord? Vale?
1: Això és bo.
0: Llavors, aquí és la diferència. Està molt bé.
1: I a més,
0: està bé, perquè
1: clar, com que de fet tenim pandèmies o coses, invasions alienígenes i coses d'aquestes, tot sovint ens estan dient que comprem, que tinguem bon rebost per passar no sé quants dies, doncs igual, dic, a veure, deixa'm mirar bé, quins aliments... Sí. Podem fer, mira...
0: Ah, no m'agafis pernil dolç i formatge fresc, perquè duraràs 3 dies.
1: No, he de renovar. Claro. Jo quasi dic, escolta, pues que vingui ja la invasió, que se m'està fent molt bé tot això, aviam si no em servirà de res. Doncs un dia, Elisabet, farem un especial... Què tenir pel nostre pel cas d'invasió zombi, És a dir, què podríem preparar? Quins aliments podríem tenir per una invasió zombi? Jo només volia preguntar una última cosa i acabem per avui, que és que ja que hem comentat això, no, de aquest matís tan clar entre la data de caducitat i la de consum preferent. Sí. Això s'entén que és en el millor dels casos, no? És a dir, si no hi ha cap cosa estranya, però poden haver coses estranyes pel camí, és a dir, que no s'hagi transportat bé, que la nevera no estigués funcionant, que mil i una, que jo que sé, que li hagi agafat més calor pel que sigui, perquè ho hem posat al costat d'un radiador, jo que sé, m'ho invento. Llavors poden variar, no, aquestes dates?
0: Correcte, clar. Aquí què fan els fabricants i les indústries alimentàries? Ells diuen, a l'etiqueta també t'informen de com conservar l'aliment, vale? Et diuen conservar a temperatura de refrigeració entre 0 i 4 graus.
1: Correcte.
0: O conservar a temperatura de congelació a menys 18 graus, perquè la temperatura de congelació, David, no és menys 10, És per sota dels menys 18, vale? Perquè això també a vegades...
1: Fred, estic congelat, sí, tu tens fred, estàs congelat, però no és la de congelació dels aliments,
0: Correcte, això sí, hem d'anar, perquè jo... Bueno, perquè com que sé aquestes coses, quan entro a qualsevol supermercat, a qualsevol bar, restaurant, jo faig un chequeo i miro i dic, vale, podem menjar aquí, vale, no podem menjar aquí. I clar, m'hi fixo, i molts congeladors de pastisseries no arriben a menys de 18.
1: Correcte.
0: I això no està bé, vale? Llavors, què?

0: passa? Clar, evidentment, si tu has conservat, com t'ho diu el fabricant, fins a data de caducitat ha d'estar correcte. Organolèpticament i microbiològicament parlant. Ara bé, clar, si tu al supermercat pues, fas com jo, que xerres, però has comprat primer els refrigerats, pues, llavors, clar, tens tots els números de que fa una malaltia de transmissió alimentària. ¿Vale? I també, què passa? Jo sempre els dic també molt als meus alumnes, les llaunes. Ojo amb les llaunes, que això també és un altre tema que podem parlar. Bueno, hores i hores, amb les llaunes, que això també vale, és, un molt, o sigui, és una molt bona manera de conservar, evidentment. ¿Vale? Però tu, jo sempre dic, no agafis mai una llauna amb un cop.
1: Aha.
0: I t'ho diré per què. Perquè saps que a vegades hi ha llaunes d'olives o així que tenen un copet, però tu les agafes igualment. Doncs tu no saps, David, si amb aquest cop hi ha hagut un microporo.
1: Mm-hmm.
0: I què vol dir un microporo? Microporo. Passen els microorganismes, sí o no? Mm-hmm. Clar, llavors en allà pot haver-hi una entrada de microorganismes cap a aquest aliment, cap a aquesta llauna, que llavors tu com ho veus? Perquè normalment s'infla. Els microorganismes, vale? Quan tenen menjar i es van proliferant,
1: sí,
0: van fent bueno, o CO2 o l'aire, o sigui, o l'oxigen o el que sigui. Vale? I van inflant la llauna. I totes les llaunes inflades no s'han de consumir.
1: Igual que aquests, aquests paquets de carn que estan preparats, no, que estan mega inflats, no? El plàstic.
0: Mira, això depèn. No, perquè si t'has de fixar, sí, és molt diferent perquè a vegades estan envasats amb atmosfera protectora.
1: Ah, fixa't, val.
0: Vale? Clar, llavors si posa envasats amb atmosfera protectora, llavors sí que li han de posar un gas, vale?
1: Jo no sé Elisabet, Elisabet, com anàvem pel món sense saber aquestes coses. Ben aviat hauràs de tornar pel programa perquè necessitem la carta Elisabet. Jo, mira, tenim una companya al programa que quan escolti aquesta secció dirà: "Escolta, l'hem de fer estrella del programa perquè escolta. Aprenem moltíssim, Elisabet, doncs escolta.
0: No, sí.
1: Ja sabem unes primeres coses, d'aquí uns dies tornem a escoltar i ja veieu que estan en bones mans el Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de Salut i Benestar de la UBIC UCC, que té una professora que no només en sap molt, sinó que s'explica molt bé. Elisabet, d'aquí uns dies seguim parlant, que vagi molt bé.
0: Doncs encantada, David, que vagi bé.
1: Amb molta salut, clar que sí.
0: Igual.

0: Llega Mallorca Concert Series, Alejandro Sanz, 17 de junio, Alan Parsons Live Project, 23 de junio, Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
1: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: que la peli es interesante. Pero bueno, como yo espero que todavía aguante un poquirritín, si ahora esta semana que viene, que ya seguramente todos iremos perdiendo la santidad de forma progresiva, iremos volviendo a la normalidad, pues oye, a lo mejor de pronto le va mejor, no lo sé.
1: Bueno, haurem d'estar atents. Abans de comentar com ha anat una mica lo de la fiesta del cine, si deixa'm comentar-te una cosa que et deixarà totalment garratibat i com a gran afeccionat de sempre. El cinema de boxeig, però també del de terror, igual que el del western, no? Que són dels grans gèneres que li agraden al Pablo, que el que va passar aquesta setmana passada, just abans de la fiesta del cine, doncs crec que s'ha d'analitzar. Primer, perquè va ser un cap de setmana de 5.700.000, molt més que l'anterior. Un cap de setmana molt bo, just el previ a la fiesta del cine.
0: Sí, que això ja és un dato curioso.
1: Molt curiós. Tenim que els tres primers jocs eren estrenes. Els tres primers jocs eren pel·lícules que s'estrenaven aquella setmana, cosa que això sí que... és raro, raro. Abans seria l'habitual, fa uns anys, ara és molt estrany. I és que, clar, dèiem, en el nou lloc La Luz, és a dir, hi havia 5 estrenes entre el top 10, que ja és curiós també, La Luz al nou lloc, Todo lo que nunca fuimos al 6è lloc, i els tres primers, com dèiem, perquè Michael ja cau al quart lloc en la seva setena setmana, sumant 488.000, ja supera a Super Mario Galaxy, portava abans de la festa del cine 22.400.000 i Super Mario Galaxy 21.100.000. Però és que el cinquè lloc és per Mandalorian en Grogu, que només porta 3 setmanes. I està al cinquè lloc, amb 4 milions recaudats. Està bé, però no és. O sigui, és evident que la gent... i jo sóc un d'ells, la vol veure a la plataforma. Com si fos un capítol més de la sèrie, punto.
0: Sí, sí, no ha arrastrado a las masas y, no. y pone bastante de manifiesto que el fenómeno de Star Wars, que hasta hace unos años era como un sello que, bueno, había gente que perdía el norte totalmente, esto se ha enfriado mucho, ¿no?
1: Jo crec molt associat a que o sigui, s'ha desenvolupat més a nivell de sèries de televisió, no només, sobretot les d'animació, que per mi són fabuloses, com és Rebels o com és Clone Wars, però Mandalorian en Grogu, que era una sèrie de televisió, o la pròpia Soca, no? Són sèries que ja t'acostumen a que ho veus des d'allà, i només et portaria al cinema una cosa així si fos realment, doncs, que continuessin els personatges de la Rey o alguna cosa ja més important, no? Però bueno, allà està, com a mínim segueix funcionant, tot i que és evident que Star Wars necessita una mica de replantear, de recalcular ruta, que podríem dir. Però atenció, perquè els tres primers jocs, que són estrenes, això, Pablo, no t'ho podries ni imaginar. El tercer lloc és per He-Man i los Masters de l'Universo. Tercer lloc. Una pel·lícula que en qualsevol altre moment, i més que ens vas comentar que tu et va distreure, que t'ho vas passar bé, tenint més cinemes que les dues primeres, va fer 584.000, que ho podem catalogar de desastre, juntament a tot el món, no només aquí, a tot el món ha punxat moltíssim.
0: Sí, és un resbalón notable i... a veure... iba a decir incomprensible, pero hasta cierto punto. Porque yo creo que lo que ha ocurrido con esta peli es que ha provocado un poco la sensación, incluso que yo tenía antes de verla, ¿no? De cierta pereza, ya de pensar, pero ahora una peli de He-Man, ¿no? O sea, te sonaba como una cosa que decías, pero qué pereza, ¿no? Pero sí, esto debe ser una chorrada mayúscula. Y yo creo que no se ha sabido vender bien o explotar bien el giro este que le han dado, pues eso, un poco autocrítico, ¿no? Y divertido, un poco guasón en el sentido que os decía, pues adoptando esta línea de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Con una realización muy dinámica, unos personajes, pues eso, que son un poco autoparódicos, muchas bromas.

0: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
1: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Sabeu que ens agrada fer-vos moltes recomanacions dels llibres que ens poden ser d'utilitat no només per situacions, fets o aspectes que ens puguin que puguin formar part de nosaltres directament, de vegades és indirectament perquè coneixem algú doncs que té sintomatologia o que ha viscut situacions com les que comentem al programa o que li crida l'atenció qualsevol tipus de divulgació. I de vegades són els, diguem-ne, els professionals que porten molts anys tractant determinats aspectes, els que ens expliquen coses, però de vegades és fins i tot més interessant des de el coneixement i l'observació i l'aprenentatge, des de la pròpia afectació, perquè al final és el que parlen del mateix llenguatge que el que molta gent doncs acaba descobrint, no?, certes patologies, sintomatologies que té. I algunes d'elles tenen que veure doncs, amb la digestió, i aquest llibre que us parlarem avui val molt la pena perquè es diu ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? ¿Cómo sobrevivir a mis problemas digestivos? ¿Y cómo tú también puedes hacerlo? El trobeu a Grow i està escrita per l'Andrea Valls. Andrea, gràcies per passar pel programa.
3: Hola.
2: En el teu cas, ja des del

0: principi del llibre ja ho poses, tu ets, divulgues moltíssim sobre el tema, però tot parteix de tu tenir aquestes problemàtiques durant tota la vida de trobar-te que no et senties bé, que et sentava malament al menjar. És una problemàtica no només de com et senties, sinó sobretot de ja les pors que et generaven, no? Pues per exemple, el fet d'haver d'anar a dinar o sopar a algun lloc.
1: Exacte. Exacte, al final no és sols com t'afecta a nivell físic, sinó tot el que suposa a nivell psicològic també. I com et dones compte que no, que al final t'incapacita en tots els sentits i en tots els àmbits de la teva vida. Al principi ho normalitzes fins que arriba un punt que és incapacitant.
0: Clar, jo imagino molt aquesta situació, no? Això que ens comentes, no? D'intentar-ho normalitzar o que no, un, que no se'm noti, dos, que és com que, mira, m'ha tocat i faig una mica més de sobreesforç o dissimulo o el que sigui, i així no es pot estar, perquè un necessita doncs saber que pot anar millorant, i quanta més informació tingui, possiblement aquestes dificultats vitals s'agafin d'una altra manera, no?
1: Exacte, al final vivim tan accelerats que pensem, puc anar a treballar, encara que em costi més, puc anar a treballar, clar, o puc anar a entrenar, o puc anar amb els amics, però vas procrastinant fins que arriba un moment que el cos t'avisa de que ja no pots continuar dissimulant,
0: no? Clar, és el problema de que no, jo puedo con todo, no? De que jo puc amb tot, i clar, doncs per això tirem més del que potser d'una altra manera o en un altre moment de la societat doncs no ho faríem. I ja des del principi doncs, del llibre, primer et presentes i després ja vols deixar clar un concepte que és molt important, que és el de no sentir-se, poses un bitxo raro, no? I és que m'ha agradat un dels aspectes que comentes, que dius, no necessites una etiqueta per empezar a sanar. I això em sembla molt important, perquè considero que molts cops es busca molt l'etiqueta, és això i ja està. No, el que cal és veure com t'afecta a tu, oi?
1: Exacte, exacte. Al final, no, o sea, o sigui, no només una etiqueta determina com s'ha de tractar, perquè moltes persones pensen, és veritat que dona seguretat. Mm-hmm. Quan tu portes molt de temps patint, mm-hmm, vols un per què, sí, de la situació. Però al final, no és si jo tinc A, vaig a fer B per arribar a C. No? Al final, una mateixa persona amb la mateixa patologia pot necessitar un procés totalment distint. I pot ser que una persona, després d'un desequilibri concret, es recuperi ràpid, una altra persona que li costa més temps. Hi ha persones que sense una etiqueta i un diagnòstic poden recuperar-se si un bon professional analitza bé el cas clínic i pot tractar-lo en base a la sintomatologia o el que siga. I pot ser al contrari, que una persona amb una etiqueta, tristament, tinga una condició crònica també, no?
0: Sí.
1: Al final és més entendre el context individual, sí, i no tornar-nos, no obsessionar-nos amb un nom.
0: Mm-hmm. És molt
1: indefinisca.
0: Estic totalment d'acord amb això, i un dels aspectes que crec que va molt lligat a això i m'ha semblat molt interessant del llibre de l'Andrea Valls és el fet de com està tot associat a aquest sentiment de culpa, no? És a dir, ostres, però què he fet jo, no? Perquè per tenir aquests problemes, soc diferent, què és el que em passa? Tu parles molt en el llibre d'escoltar-se molt a un mateix, al cos, de ser més conscient, de mirar més cap a dins per poder tenir més coneixement i més eines i també poder verbalitzar i analitzar millor el cas, no? Però aquesta sensació de culpa deu ser molt, molt conflictiva,
1: Sí, et sents culpa per tu mateixa, per no entendre o pensar que estàs fent alguna cosa malament, uh-huh, per no entendre el cos i que ningú t'ha donat una explicació. I també et sents culpable per l'entorn.
0: Uh-huh.
1: Per si no puc anar a menjar a tal lloc, em sent culpable perquè sent que estic jo fastidiant el plan, no? O perquè me n'he d'anar abans a casa, o perquè algú m'ha d'acompanyar, o perquè en aquest cas he de demanar un plat exclusiu per a mi, i sent que sóc el centre d'atenció i que em van a preguntar i que la meva patologia apareix que definisca tota la meva identitat, quan

0: realment no, jo soc molt més que això i és veritat que hi ha situacions que et recorden que estàs vivint un procés complicat per a tu, clar.
1: Mm-hmm. Abans es deia només allò de quan algú estava molt enamorat que tenia mariposes en l'estómago, i tu aquí en el llibre, en el capítol 4, parles de les emocions que es guarden a la panxa, no? No només mariposes, no? Hi ha més situacions que ens poden afectar per bé o per mal, no? I que sigui, doncs, un tap, no? Per exemple, que hi ha la connexió entre els dos cervells, que es diu, no? El que tenim al cap i el digestiu, eh? Que sí?
0: Sí, sí, sí. Al final, el cervell i l'aparell digestiu estan connectats com si estiguessin parlant per telèfon tot el dia i qualsevol situació a la que s'exposa el cos, el cervell li ho conta a l'aparell digestiu i reacciona segons necessita. Per exemple, si hi ha un perill que no ha de ser que m'està perseguint un gos perillós, mm-hmm. no? Mm-hmm. Pot ser simplement que arriba tard a la feina o que tinc una reunió amb algú important, per exemple, o notificacions. I pot ser que el meu cos identifiqui el mateix perill, aquestes petites situacions del dia a dia,
1: clar,
0: com una situació en la que he de fugir, he de salvar la meva vida. Mm. I, clar, en una situació en la que el cos està en alerta perquè detecta un perill, siga quin siga, l'aparell digestiu no està preparat per treballar, no? Al final és molt més complicat treballar en un ambient. Jo penso, i per exemple, si t'imagines dibuixant un dibuix en un parc i de sobte ve un gos corrents per tu, com te vaig a dir que et concentres en fer el dibuix perfecte?
1: Que bo aquest exemple. És totalment gràfic. És totalment gràfic. Sí, sí, perquè dius, bueno, mira, pues posa més atenció o tal. No, no, és que no veus que així no puc viure, no puc estar amb aquesta... Vull estar tranquil fent el que sigui, no? Sigui el que sigui, no? I és una... És com un condicionant pels que hagin tingut dolors a la dentadura, per exemple, és com aquells que són incapacitants, que es diu, no? Perquè no et pots centrar en fer res més, perquè en aquell moment allò t'està distraient, t'està molestant, no? I per això és tan important el conèixer bé. Parles també de la por i de com d'incapacitant és, però també, fins i tot, la por al propi menjar, i això m'ha semblat molt interessant.
0: Sí, al final sempre dic que la por no mai és el menjar, sinó el que aquest menjar em va produir després,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte.
0: I normalment va lligat a experiències prèvies que has viscut, que degut als problemes digestius, no? Pues, o acabar en un hospital en un viatge, per exemple, o passar una mala estona molt malament en algun sí, sí. lloc públic, per exemple,
1: clar.
0: O deixar corrents per un bany en algun lloc on no hi ha bany, per exemple.
1: Sí, clar. Sí.
0: I clar, cada un ha viscut de situacions diferents, però clar, només un tap el que ha viscut i el servei al final vol protegir-lo, no?
1: Sí.
0: I el servei, encara que tu puguis disfrutar, el servei t'està dient no exposes a aquest perill perquè pots acabar igual que vas acabar l'altra vegada, i això pot estar relacionat amb el trauma i moltes vegades és difícil trencar aquesta por perquè hi ha un motiu darrere, no? Encara que moltes persones que no ho han viscut no ho arriben a entendre, és, sí, pot sí. ser incapacitant.
1: Clar, perquè no és el no volem dir, precisament et ve de gust o precisament no vols, el que passa és que avalues, no? És com de forma conscient sí. o inconscient avalues el risc i les conseqüències que pot tenir per aquests casos previs, no? I que és claríssim d'entendre i que per això és tan important i tan valent que ho puguis comunicar, Andrea, perquè crec que això a qui li pugui sentir, de cop i volta diu, ostres, veus? Mira, és just el que em passava, no? I d'aquesta manera pot començar a construir aquesta xarxa de seguretat, no? De coneixement, d'anar a especialistes, de llegir, d'informar-se sobre el tema, i això em sembla molt necessari. M'ha cridat molt l'atenció que un dels capítols parlis de l'entorn, i és que, clar, estem parlant de que menjar no deixa de ser, a part d'una funció més clara, doncs, d'alimentar-nos, també és una funció social en el nostre cas. I clar, el fet de amb qui i com, no?, doncs, acostumis a menjar, doncs, et pot afectar més menys a tota la problemàtica.
0: Sí, és molt important en aquest cas la comunicació amb l'entorn uh-huh. i que intenten ajudar-te, que el teu entorn el formen persones que realment es preocupin per tu i facin l'esforç, no l'esforç, no, sinó que simplement escolten
1: Sí.
0: i entenguen, intenten entendre la teua situació, si s'ha d'anar a un restaurant o si s'ha de preparar un dinar o si jo tinc por a viatjar i no puc anar, que no estiguen juzgant-me. Crec que és molt important i després també en qui estic dinant, perquè al final tornem al d'abans. Si el nostre servei detecta a una persona com un perill, perquè
1: Clar.
0: també si tu has discutit amb una persona o una
1: Clar.
0: persona que pel que siga no tens bona relació, el mateix
1: Et
0: s'identifica com un perill.
1: clar, et genera totes aquestes reaccions, que el teu cos reacciona així. Una altra persona reaccionaria diferent, el teu cos reacciona així i com que ja te'l coneixes, saps les dificultats i el que dèiem del cos del que et pot passar, no? M'ha semblat molt interessant també, ja emplacem els nostres i les nostres lectores al Què puedo hacer si me duele la barriga, el llibre que estem presentant de l'Andrea Valls, que una cosa que en general ja podíem entendre que era així, que ens expliquis que té molta relació també amb el tema digestiu, i és la importància de moure's, fer un exercici, anem a dir, saludable, sa, i el descans. És importantíssim tot això, eh?
0: Sí. Primer, és com a base, ja no només a nivell digestiu, sinó per a qualsevol mecanisme del cos, el moviment és fonamental. Al final, per exemple, anant a l'aparell digestiu, la motilitat intestinal, per exemple, l'estrenyiment està molt lligat al sedentarisme, per exemple,
1: Fixa't.
0: parlant d'hàbits bàsics, no? Per a començar, ajuda que tot es moga per bé. I després el descans, al final, durant el descans, es reparen tot allò que està, clar, que té un mal dins del cos. Si tu no descanses de qualitat i no permetis al cos que es repare, doncs, vas a continuar malalt, està clar.
1: Perquè els nostres oients sàpiguen també, en el llibre també parles de l'ayuno, del dejú, com un element important a treballar. Aquí hi ha molt d'anar veient i d'anar comprovant que els ritmes i els bioritmes i les digestions de cada persona poden fer que una cosa que per algú altre pot ser simplement una recomanació, per tu pugui ser quasi una necessitat, no?
0: Exacte. Sí, i al final, com tot, tot s'ha d'individualitzar al final
1: Sí,
0: i
1: sí, sí.
0: cadascú ha de trobar les ferramentes que necessita. I el dejú, per exemple, en alguns casos, com explica el llibre, no recomanaria com de manera general, perquè pot ser que algú tinga una mala relació amb el menjar o té ansietat pel menjar o bueno, alguna contradicció específica, però generalment un dejú fet de manera responsable, progressiva i sense fer
1: Sí,
0: barbaritats
1: està clar.
0: permetís descansar al digestiu i que tot funcioni correctament i que tot es recupere millor, sí.
1: Totalment. I com que és un tema que traiem molt en el programa, Andrea, lo de l'escala de Bristol, des de que la vam descobrir el programa, l'anem recuperant, que sapigueu que en aquest llibre, en el llibre de l'Andrea Valls, també la trobareu, i com d'important és conèixer, tenir informació, aprendre molt, tenir una mirada oberta, no només perquè ens pugui passar a nosaltres o a algú que coneguem, sinó perquè sapiguem com interaccionar, igual que diem que hem de validar les emocions, hem de validar les problemàtiques que té tothom i ser més empàtics, però des del coneixement, de saber cada situació pel que està passant i, sobretot, en què podem ajudar, que això em sembla que és importantíssim. ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? El llibre de l'Andrea Valls. Moltíssimes gràcies, Andrea, i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, David.

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però qui hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat del llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica. Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees sota les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el primer exemple d'un programa d'ordinador. De fet, el primer llenguatge de programació porta el seu nom.

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

va passar tal dia com avui, 15 de juny del 1981. Duran Duran publica el seu primer àlbum, Duran Duran. Quan la formació va publicar el seu primer disc, Duran Duran, pocs podien preveure com marcaria el so i l'estètica d'una dècada sencera. Era l'inici d'una trajectòria que acabaria definint el moviment New Romantic i deixant una empremta clara en el pop dels anys 80. El context era clau. A principis dels 80, el panorama musical britànic bullia amb noves propostes que combinaven música, imatge i actitud. En aquest escenari, Duran Duran hi destacava per una aposta clara per l'elegància visual i una sonoritat que barrejava pop, funk i tocs electrònics amb una producció molt cuidada.

0: esteu tenint un dilluns complicat, no patiu, perquè ja tenim aquí la Montse Valls per animar-lo aquest dilluns, aquest inici de programa.
1: Sempre em quedo pendent de veure quina és la presentació que fas.
0: Jo crec que cada dia és diferent, eh?
1: Sí, cada dia innoves. Que això és...
0: Bueno, intentem.
1: A sobre, sempre amb superbones paraules. Amb...
0: Home, és que si et dic que tot mal, no tornaràs, Montse Valls. I hem de renovar contracte per la temporada que ve.
1: Sí,
0: pensant,
1: ja estem en
0: converses,
1: no?
0: I això... Mira, doncs, perquè més avui m'has dit que ballarem molt.
1: Exacte, és el que us anava a dir, que avui es porta una secció musical plena d'energia, ballarem moltíssim.
0: Vinga, m'encanta.
1: Així que anem, si voleu, per feina, us dic la primera paraula del dia, que és aventura.
0: Aventura.
1: I la primera cançó potser no veiem tant, però és que l'havia de portar, sí o sí.

0: cosa massa ja.
1: A veure, que sou del gremi dels papis i mamis, heu de saber de quina pel·lícula és.
2: A veure, La Sirenita?
1: No,
2: no, no,
1: mira, mira el Jota com va dient que sí que sap quina pel·lícula és.
2: Aquesta és Frozen 2, serà.
1: És Frozen 2.
2: Perquè dic de la 1, no.
1: És Frozen 2.

0: he escoltat alguna cosa de Sirena, doncs digo, pues serà la Sirenita 2, perquè tampoc em sona de la primera. Frozen no, no, 2 no la tinc tan controlada, no? Ja. L'he vist, però no,
1: pues peliculón,
0: no tan.
1: És peliculón,
0: eh? És que Frozen és...
1: Frozen, la primera, és boníssima, però mira, és que la segona em va emocionar més, et diria, sí, que la primera i tot, eh?
0: No, no me'n recordo ni el que va, imagina't. La tornaré a mirar?
1: Sí, ja tens una feina pendent amb els teus fills. Aquesta és Frozen 2, us dic de la pel·lícula Frozen 2, la cançó es diu Mucho Más Allá, és la versió en castellà de Into the Unknown. És una cançó que és una invitació directa a l'aventura d'aquesta segona pel·lícula de Frozen i és més una aventura interior que et crida des de dins, una veu interior que et crida, saps, a viure aquesta aventura.
0: Ai,
1: els mateixos compositors...
0: Quin parell, aquestes veus interiors.
1: Doncs els mateixos compositors de la cançó van explicar que volien crear una peça que representés el moment aquest, en el que escoltes com una veu interior que només sents tu, però que saps que l'has de seguir sí o sí, que li has de fer cas. I a més, amb la veu espectacular de la Gisela, que per mi és la millor Elsa que
0: sí,
1: pot haver-hi.
0: Sí, totalment, totalment.
1: I la Gisela mateixa va dir que gravar aquesta cançó ha sigut de les més difícils, de les que sí, més li ha costat, de Frozen, de tota la saga, de, o sigui, de les dues pel·lícules de Frozen, perquè és una cançó que demana molta força, molt bona entonació, amb molt bones notes, mantenia ja un rango que és difícil a vegades.
0: El suéltalo ja em semblava complicat, eh?
1: Doncs aquesta va dir perquè ha d'arribar, aquí és que ha d'arribar molt alt.
2: Mucho más allá.
0: Que a més ho fa, és que sembla fàcil.
1: Sí, sí, sí,
0: és
1: sí,
0: al·lucinant,
1: sí. Sí, sí, és molt al·lucinant. I és això, i és tan reconeixible també la veu de la Gisela,
0: sí,
1: amb aquests personatges.
0: Sí, tan Disney.
1: Tan Disney, sí, Disney 100%.
0: És perfecte.
1: Doncs des d'aquí vinc a reivindicar les bandes sonores de Disney.
0: Totalment.
1: Són impressionants.
0: Jo quedo amb Aladdin per això, eh?
1: Oh, és que Aladdin
0: per
1: és
0: mi Aladdin és la millor.
1: És no, i te la vaig portar amb
0: sí,
1: Genio.
0: Sí,
1: te la vaig
0: sí, sí, sí. Sí.
1: Doncs des d'aquí reivindiquem les bandes sonores de Disney, fan una feina impressionant, són molt bones.
0: Totalment.
1: Cançons que marquen el moment en el que has vist aquestes pel·lícules. Mm-hmm. Així que des d'aquí un aplaudiment. Anem amb la segona cançó, si
0: vinga,
1: et sembla.
0: Aventura,
1: vinga,
0: aventura,
1: va, som-hi. Ah.

0: no sé quina és, no sé quina és. Venga, mira, acaba d'arribar el Gerard, que ha corregut molt perquè la Montse...
1: Ja estic aquí.
0: La Montse li ha dit, avui tu passaràs bé, sí, tal, va, estàs vine, a prop... Gerard.
1: Arribo i Coldplay.
2: Molt bé!
0: Has corregut, per arribar...
2: Sí, sí. La conec!
1: Falta l'aire, em falta l'aire. Sí.
0: Molt bona,
1: i he arribat
0: bona,
1: i he escoltat a Chris
0: excursió,
1: Martin.
0: Aquesta excursió, avui no et volies perdre.
1: Aquesta excursió i la cursa que he fet després,
0: sí,
1: també va, bastant interessant.
0: Està ben a prop avui.
2: Però moltes gràcies perquè ha sigut arribar i encertar.
1: Demà,
2: així jo, que super.
1: Home, arribar i moldre, sí. I a més jo no em volia perdre el paraula de cançó, que a més la Montse m'ha dit que ballaríem bastant.
2: Exacte. Després, ara anem entonant.
0: Ara amb
2: Coldplay anem entonant una miqueta.
0: Perfecte.
2: Això és Coldplay, una explosió d'energia amb Adventure of a Lifetime, una cançó de l'any 2015. Chris Martin, amb aquesta cançó, el que va explicar és que va néixer després d'una sessió de meditació. Bueno, és que Chris Martin també és una persona una mica bohèmia, així...
0: Mística.
2: Sí, exacte. I en una sessió de meditació hi va sentir que necessitava tornar-se a enamorar de la vida.
0: Ah, que maco. Bueno, està molt bé, aquesta reflexió.
2: A partir d'aquí va començar a composar aquesta cançó i a sobre, no sé si teniu el videoclip al cap. El videoclip
0: no sabia ni quin grup era, Montse. Què vols que tingui jo el videoclip al cap?
2: Doncs el videoclip d'aquesta... Però el videoclip segur que l'has vist, perquè són els components de Coldplay.
0: A veure, com es diu la cançó, dius?
2: Adventure of a Lifetime. Aventura de vida. El videoclip mostra els membres de Coldplay transformats en micos.
0: Ah,
2: amb una espècie d'intel·ligència artificial es van transformar en micos, no et sona, no? Enmig d'una selva, així, cantant i ballant.
0: Sí.
2: Doncs el que van intentar fer amb això és com tornar una mica a les arrels de l'humà,
1: al principi,
2: de tot,
1: no?
2: amb el mico, tirar una mica la vista enrere i mirar el món amb uns ulls nous.
0: Molt bé. Bueno,
2: i a partir d'aquí...
0: És una bona reflexió.
2: Tornar-se a enamorar de la vida. És una cançó que ritme és completament característic de Coldplay. Crec que també la filosofia al final que hi ha darrere d'aquesta cançó també és filosofia Coldplay, 100%. Així que ara segur que quan l'escoltis te'n recordaràs.
0: Home, i tant, i sobretot el videoclip, perquè el que estic veient és surrealista.
2: Els micos aquí veient, no?
0: Sí. Viva no estan ells dintre del traje.
1: Viva la vida, no? També hi havia... Bueno, tot això gira molts temes, no?
2: Exacte.
1: Voltant de la vida.
2: Sí.
0: Molt reggae, una mica. Filosofia reggae.
2: Sí. Pots entendre coses. Vinga, va, anem amb la següent cançó.

0: no ens ha agradat això.
1: Això no, eh? Mira Aventura, que m'agrada no? aquesta cançó, però aquesta part no. No, no, l'alcohol no és culpable de nada. És tu.
2: Doncs tanquem la paraula aventura amb una altra aventura d'un altre tipus. Sí. Anem fins al 2014 per anar amb aquesta cançó Propuesta Indecente, una cançó que mostra un Romeo Santos, que és el cantant d'aquesta cançó, en estat pur, sensualitat, drama...
1: Sí, una que història... se'n van més els peus, ja.
2: Eh? Aquí la batxatita t'anima a ballar, eh?
3: És d'aventura o de Romeo Santos?
2: De Romeo Santos. De Romeo Santos. De Romeo Santos, i això és que sembla treta d'una pel·lícula, aquesta cançó, la veritat. Doncs el Romeo el que ha explicat és que va compondre aquesta cançó inspirant-se en el cinema argentí i en el tango. Per això al principi fa servir com molts violins, molt tal, així potents, com si fos un tango, sí. I a més, el videoclip es va rodar a Buenos Aires i és una estètica que barreja així la passió, l'elegància aquesta que es barreja amb el tango, perquè que és un gènere així una mica elegant, però molt passional a la vegada.
1: És meravellós el tango.
2: Llavors es va inspirar en tot això per poder fer tant com la cançó com el videoclip. El tio es va
1: inspirar
2: en això.
1: Tampoc l'he vist,
2: el videoclip. No. Jo l'he vist per fer la secció.
1: Vale. Em sento sola.
2: Doncs la cançó parla d'una aventura romàntica portada al límit, una cançó que vol jugar amb aquest entre el desig, la fantasia, sensual,
1: no?
3: Vol Romeo Santos.
2: Vol Romeo Santos.
1: No es pot negar que no és sensual.
2: Vinga, doncs, aquest ritme sensual ens ha fet pujar la temperatura, no?
1: Fa una calor ja.
3: Les pegadites,
2: temperatura és la següent paraula.
1: Ai, que ben lligat, Montse. Sí? Molt bé.
2: Anem amb la primera.

0: Sol, rima bàsica, cançó d'estiu i vamos 100%. A complir l'expediente,
1: Qui és 100%. És de l'any 2013, és als inicis de Maluma. Maluma, baby.
0: Ha fet això?
1: És cançó de Maluma, una de les seves primeres cançons que va sonar fort a tot Llatinoamèrica, i Maluma va explicar que la va escriure pensant en aquesta sensació de calor quan, que et ve quan t'atrau molt algú, pensant molt bàsic, la veritat, i que volia capturar en una cançó que està química immediata. El que va sortir? Doncs una cançó 100% d'estiu, per mi manera, que ha animat totes les festes d'estiu des d'aleshores. Aquesta cançó va ser clau dins de la carrera de Maluma, perquè va ser la cançó que el va consolidar i que el va fer conegut per després, cap al 2016, tirar ja més amb Burro Casset i totes aquestes que ja el van fer més conegut. I és una cançó que no us sembla, però que és en col·laboració amb una noia que és cantant, però el que passa és que se l'escolta poc. Se l'escolta poc. És la Eli Palacios i això, i m'ha fet gràcia quan he vist que era un featuring, perquè he dit, pensava que era del Maluma.
2: M'agradaria veure la Eli Palacios, mirant, salgo con el tema de Maluma i tal, i se l'escolta i diu...
0: Tota la família a casa escoltant.
2: Que m'han recortat.
1: 100%. Vinga, va, anem amb la següent, que jo crec que aquesta sí que la coneixeràs més, Gerard.
2: Vinga. Vinga.

0: Molt bé, Sean Paul, no?
1: Sean Paul, molt bé. Estem viatjant al 2005 amb aquest Temperature, és un clàssic absolut del dancehall, i el Sean Paul va explicar que aquesta cançó parla de mantenir la temperatura alta tant a la pista de ball com en una relació. Molt bàsics, els temes de temperatura, bueno, la veritat.
2: Sí.
0: La Montse volia portar ritmes llatins, temperatura, calor,
2: sensualitat... Me sube la temperatura, hace calor...
0: Com es nota que estem a primavera,
1: exacte, exacte, estem a juny, a punt d'arribar a l'estiu... Sí, sí.
2: Hace calor, és evident.
1: Doncs aquest tema va ser número 1 a les llistes Billboard i va ser una de les cançons més reconegudes de la dècada del...

0: els 2000 i la veritat és que és impossible escoltar-la sense que se te'n vagi una mica sí, el cos a ballar sí, aquest ritme que jo no, que no sabia que era dancehall aquest ritme concret, però és bo que
1: sí,
0: és
1: que ara hi ha tantes variacions i tantes hibridacions que...
0: No, no, no, increïble. Sean Paul, sempre era xulo. Vinga, bé, anem amb l'última, que aquesta sí que la coneixes, Míriam, no et preocupis.
2: Vinga, a veure, a veure.

0: Yum. Espera, deixa'm escoltar la tornada, a veure.
1: Ara, ara, tots junts.
0: Em sona a Tadeo Jones, fíjate. No té res. Ara, això sí, lo del sol sí. Volia sonar lo del sol, però...
2: Sí, la frase aquesta a mi em sona molt. La... Sí.
0: Em sona molt el ritme.
1: És Daddy Yankee, Limbo. És la típica cançó que en una festa major es posa el limbo i la gent va passant per sota el limbo.
0: Els limbos que jo he ballat eren un altre, amb, la, amb el limbo. És... No? Hi havia una cançó.
1: Doncs estava convençuda que aquesta la coneixeries 100%.
0: No, em sona molt, ja et dic, a ritme de cançó de Tadeo Jones. Saps la pel·li?
1: Sí, però Tadeo Jones era la de Te voy a esperar,
0: que sí,
1: no?
0: Que sí, sí, no és aquesta, és evident. Però el ritme...
1: No, sí, podria ser molt pel·li, Tadeo Jones.
0: Cada dia superbé, mentre es van d'un punt a un altre, doncs aquesta.
1: Doncs mira, aquesta cançó es va composar per una campanya de fitness.
0: Ah, home, hi ha molts ja ballant això.
1: L'any 2012 és de, ja us he dit, de Yankee, aquesta cançó.
0: El 2012 jo havia parit, jo no estava ja, ni per ballar ni per escoltar.
1: Ja, fa un limbo, no estava.
0: No estava per un limbo.
1: Doncs
2: els
1: això.
2: Gimnasos, per tant, és cançó d'Operació en Verano.
1: Sí,
2: vull dir,
1: ja tal qual,
0: és tumba total.
1: És tumba total, és tumba total.
0: Superxulo.
1: Daddy Yankee va explicar que la va compondre pensant en una cançó que fes ballar, justament el que dèiem, més això, que era un encàrrec per fer una campanya de fitness. Llavors, també havia de pensar en aquesta part de fer exercici, un ritme que fos tan contagiós que pogués enganxar la gent a que s'animés a fer, doncs això, classes de zumba, classes de fitness,
2: un spinning, allà.
0: Acabes esgotat amb això.
1: El que m'ha semblat curiós és que el videoclip es va rodar en una església abandonada.
0: Què dius?
1: De República Dominicana.
0: Quin mal rotllo, no?
1: Ja, quin mal rotllo. I a sobre, això t'han animat.
0: I quina falta de respecte, també. No?
1: Ja, bueno, a saber que...
0: Bueno, si era abandonada...
1: En quin estat hauria estat també aquesta església abandonada? O potser estava bastant destruïda o el que fos. I... Sí, igual, fa por, fa por.
0: A què van gravar de nit, digue-m'ho.
1: Doncs, mira, aquest no l'he anat a veure, però... A veure, no ho sé.
0: Quina por.
1: Això sí, s'ha de dir, aquesta cançó és reggaeton enèrgic, han estat pur i és que Míriam, segur que les festes de final de curs dels teus fills les posen aquestes.
2: A mi ja et dic la frase aquella de calor.
0: Sí, la
2: de
0: sol em vol
2: sonar.
0: Això sí, sí, em vol sonar, però no me la sé.
1: Vinga, va, us deixo ja amb l'última paraula del dia. Míriam, jo no sé si ho saps, però aquesta setmana passa una cosa molt important.
0: Aquesta, ve el papa.
1: Ve el papa.
0: Sí.
1: No és això.
0: La paraula és papa?
1: No, no, no.
0: Papa l'americà,
1: no? No, no, no. No, és que no és el més important que passa aquesta setmana, la visita del papa.
0: Ui. A veure, també... Ah, ja sé, serà algú de Sants.
1: No.
0: No, no passarà algú a Sants?
1: No, no, passa algú en aquesta redacció.
0: En aquesta redacció?
1: I és que la nostra Míriam Frank, el Fortea, fa anys.
0: Ah, que és
1: anys, la Míriam.
2: Ja t'havies oblidat.
0: Ja m'havia oblidat. He volgut oblidar-me. Sí, sí.
1: Doncs jo no me n'oblido. Jo no me n'oblido. I l'última paraula
0: no
1: és...
0: No serà la xifra, l'última paraula.
1: No, l'última paraula és aniversari.
0: Ah, que guai, que guai.
1: Aniversari. Sí, sí. La primera cançó que porto és una llicència perquè no diu la paraula aniversari en cap moment.
0: Molt bé.
1: Però estic convençuda que te la saps, que la cantaràs i sí que parla de pastissets i de coses.
0: Ah, molt bé.

0: Mira que és que serà sota peu.
1: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Estem viatjant al 2005, eh?
1: Clar, aquí sí, aquí sí. Jo estava en mi prime.
0: A tope.
2: En mi prime. 2005, eh?
1: Clar, estava jo dándolo todo.

0: Solo queda una vela, perquè hi ha tantes que una segur que no se m'apaga. Tantes que hi ha, no puc bufar les
1: I que siguin moltes més, Míriam.
0: I tant, que s'ompli tot el pastís d'espelmes.
2: Tu omples tot el pastís d'espelmes o jo fas el numeret?
0: Jo poso
2: el numeret, no?
0: I d'aquí tot faré l'interrogant.
1: Un dilema, ja teniu un dilema. El dilema aquest divendres.
0: Doncs mira, o posar totes les veles una a una, o posar el número, o posar el número, o posar l'interrogant. La meva mare sempre em demanava l'interrogant.
2: Això el meu pare també ho fa des de fa molts anys.
1: L'interrogant?
2: Sí, sí.
0: Jo crec que hem d'estar orgullosos de fer anys.
1: Claro, i contra més millor.
0: Doncs sí, bona senyal, tu.
1: Exacte. Doncs comencem amb Amaral, aquesta cançó que, tot i no parlar literalment, com hem dit, d'un aniversari, sí que parla d'un moment vital, que es pot considerar com, o ens pot considerar com un renaixement. És una cançó del 2005, Eva Amaral va explicar que la va escriure en un moment en què sentia que començava una nova etapa i, com si fos el seu propi aniversari emocional, va decidir composar aquesta cançó, dient que volia cridar els quatre vents, que havia trobat el seu lloc, que sentia l'univers sobre seu.
2: Gran cançó.
1: És una gran cançó, la veritat. Doncs seguim, Míriam, i jo et segueixo desitjant feliç aniversari.

0: versió.
1: És molt guai.
0: Deixem-nos anys i anys per molts anys, que està
2: sí,
0: molt bé, però ja
2: pensava que
0: està,
2: ens anava a posar ara el Super 3.
0: Però jo crec que aquesta és d'abans.
1: És que és d'abans.
0: És d'abans, clar. Això serà pel Robert.
2: Sí. Clar, clar.
0: Ara, mira que xula aquesta versió.
1: És, Happy Birthday és una cançó preciosa del DJ, el punxadiscos Kygo.
0: D'aquí és.
1: I la cançó la va produir amb la veu molt elegant de John Legend l'any 2016. El John Legend us deu sonar per All of Me. Cause all of me,
0: Ai, mira, aquesta em sona.
1: Doncs aquesta cançó Kygo la va composar perquè va dir que volia fer una cançó d'aniversari que no fos infantil,
0: clar,
1: sinó que fos més emotiva, més adulta, que es pogués fer servir en més situacions i que no caiguéssim sempre en això, en un estat d'ànim infantil. I el resultat va ser aquesta peça que, la veritat, per mi és perfecta per celebrar un any més de vida, amb calma, amb gratitud, però a la vegada una mica de ritme, jo, la veritat.
0: Un bon rotllo, sí. Clar que sí.
1: També és veritat que és el ritme aquest techno house que es portava en aquell moment, sí, als 2015-2016 i tal, però la veritat és que la trobo que...
2: Està bé, té vitalitat, té emotivitat.
1: Exacte, que és molt molt estàndard, molt equilibrada, sí, per poder desitjar un bon aniversari.
0: Que guai, que guai. No
2: ja
0: sabia
2: tens cançó aquesta... per posar.
0: Sí, sí, sí, mira.
1: La següent, aquesta que ve ara, és molt més animada, és més mamarratxeo, és més... és Katy Perry.
0: Vinga, va.

0: dia, aquesta sí. És Birthday de la Katy Perry, una cançó de l'any 2013, i és una festa que té forma de cançó. És així, 100%. I la Katy Perry va explicar que volia fer la cançó d'aniversari definitiva. Jo crec que es va inspirar una mica en Mariah Carey, la cançó del Nadal, i va voler fer la versió d'aniversari. No li va sortir igual.
1: A mi m'agrada més l'altra, eh?
0: A tu t'agrada més la de Caigo.
1: Per posar en un aniversari és més maca.
0: Doncs...
1: aquesta és per la festa després.
0: Sí, exacte, això és pel post.
1: Clar, exacte.
0: És una cançó que és celebració pura, és una invitació a deixar-se anar, a fer que cada aniversari sigui memorable i a celebrar cada aniversari de la manera que vulgui un, passant-s'ho sempre bé. Totalment. I celebrant-ho un any més, perquè jo aquesta gent també que els aniversaris li costen i ai no, és que faig un any més, és que tal, és que no, és que no
2: vida,
0: vull, home. Clar, per mi el significat és al revés, és celebrar un any més de vida, és celebrar que estem aquí un any més, que al final... l'important és estar aquí.
1: És que l'alternativa ja sabem quina és, sí, no sí. Celebrar els aniversaris, no, o no, qual cosa, clar, hem clar. De dir, i si fem, pues això, 30, 40, 50, 60, 80, pues és igual.
2: Sí, és veritat que hi ha un moment que potser dius, ostres, un any més. Però clar, la Montse no està en aquest punt encara.
1: No, la Montse no ha arribat.
0: No us penseu, sóc la primera, i sempre a la redacció sempre m'ho dieu, sóc la primera que aquest any faig 28 i sempre us dic, és que m'acosto als 30.
1: Però no passa res, perquè
0: vull arribar als 30 i vull fer més de 30 i tot. Llavors.
1: Home, clar, no sé.
0: Faig sempre la broma aquesta de dir, ai, m'agobio, però...
1: tant de bo arribem a bufar 100 espelmes.
0: Tant de bo. Jo vull la plaqueta que et donen a l'Ajuntament com a persona centenària. Jo la vull.
1: Bueno, jo crec que ara la medicina va avançant tant.
0: És el meu objectiu de vida.
1: Quan tu arribis, molta gent arribarà al 100.
2: Ara el blancazo que et deu donar bufar 100 espelmes. Quedes allà...
1: aquí sí que has posat els números.
2: Aquí, números.
1: No es veu.
0: Amb un ventall, si no, pam, pam, pam, i adé.
1: Exacte.
2: Un secador,
1: amb la pandèmia vam bufar així a casa, sí, amb un vano. Perquè...
0: sí, sí, per no contagiar-nos uns als altres.
2: Bona alternativa.
1: Cosa que s'hauria de fer, perquè això de bufar sobre un pastís que es menjarà la resta,
2: sí. I,
1: vale, que és la teva família, però... bueno.
2: Ara us menjareu les meves bactèries.
1: El meu ADN, no?
2: El meu ADN.
0: Nyam.
1: Montse Baix, doncs, moltes gràcies per aquesta felicitació avançada. Us
0: home,
1: celebrarem...
0: celebrem tota la setmana el teu aniversari.
1: El que passa és que ara, com que ja ho has dit, jo no em lliuro de portar coses divendres, clar. Perquè pensava, potser aquest any, si ningú se'n recorda, m'estalvia els cosanets.
0: Míriam, ja saps que sóc experta recordant aniversaris.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: M'encanta recordar dates d'aniversaris, llavors no se m'oblida.
1: Tu d'aquí dues setmanes, tampoc et falta tant. Doncs Montse Valls, moltíssimes gràcies, com sempre. És un plaer tenir-te aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies per tot.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Les millors entrevistes de La Ciutat.
1: Aquests dies, la majoria dels periodistes que fem informació diària i actualitat als nostres programes o informatius ens toca estudiar una mica. I és que la visita d'un papa s'ha d'explicar bé, amb tot el rigor. Alguns ens toca posar-nos al dia amb les dades més destacables del Pontífex, però hi ha d'altres companys que tenen la mà trencada i s'ho saben tot.
2: I tant, i és que n'hi ha alguns que són capaços d'explicar totes les interioritats, o gairebé totes, de Sant Pere del Vaticà. No només poden detallar el que passa en aquella minúscula ciutat-estat, sinó que també poden oferir qualsevol dada del seu sobirà, que és, a la vegada, el vicari de Jesús i successor de Sant Pere, per tant, un dels homes més poderosos del planeta. Doncs bé, avui tenim al programa la persona que, en cas d'urgència, de renúncia o de traspàs inesperat d'un pontífex, pot explicar tothom com serà enterrat aquell papa sense perdre de vista la xemeneia que surt de la Capella Sixtina i que pot oferir o bé fumata negra o bé fumata blanca.
4: Bueno, en principio ha salido muy negro, se está aclarando, todo parece indicar que es fumata negra, pero bueno, no las tengo todas conmigo porque ha habido un momento de confusión.
5: Estás arriesgando mucho, Paco, me da miedo.
6: Hombre, Carlitos, ha habido un momento Alcina, por favor.
4: Se ha aclarado bastante.
5: Hombre. Pues ya ha acabado ya. Así
4: sí,
5: que
4: ya ha dejado de salir, con lo cual yo creo que su mata.
5: Tenemos que tomar negra. Una decisión: ¿ha sido negra o ha sido blanca?
4: Yo creo que ha sido negra. Si hubiera sido blanca, seguiría saliendo y habrían sonado las campanas, que es en principio el símbolo de que se ha elegido papa.
1: Segur que heu conegut aquesta veu. Paco Paniagua, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Me hace gracia oírlo.
1: Hombre, es curioso. Creo que puedo decir, sin lugar a equivocaciones, que sin duda eres la persona de esta casa que ha visto más fumatas desde la plaza de San Pedro del Vaticano, ¿no?
7: Bueno, no sé exactamente, no sé si el único, pero vamos, llevamos ya unas cuantas, ¿eh? Sí, la verdad es que, fíjate, no me lo imaginaba yo esto, cuando empecé en Onda Cero hace ya pues 35 años, pero sí, la verdad es que ha sido una de las mejores cosas para cubrir.
1: No entraste como experto en papas, ¿no?
7: No, de repente un día me llamaron los jefes y me dijeron, pues aparte de hacer en Casa Real, que es lo que llevo habitualmente, pues hemos pensado que vas a hacer Vaticano, y yo dije, Vaticano,
1: fantástico.
7: Pero si no. Y bueno, pues nada, y la verdad es que ha sido genial.
2: Sí, Paco, sí. Como decíamos, casi has puesto la primera piedra en esta casa y aquí sigues al pie del cañón, ¿eh? Aquí has desarrollado tu carrera profesional, siendo corresponsal ante la Casa del Rey desde 1990, y luego más tarde Javier Algarra llegó a la dirección de informativos de esta casa y fue él quien te ungió y te encargó la información vaticana, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento?
7: Pues mira, yo recuerdo que estaba en casa porque era verano todavía, y cuando hubo el cambio de dirección en aquella época en Onda Cero, y entonces me llamó uno de los subdirectores nuevos que yo no le conocía, se presentó y me dijo, pues soy fulanito, tu nuevo subdirector, y hemos pensado que aparte de hacer Casa Real, pues vas a llevar también los temas de Vaticano. Y yo me quedé así como sorprendido, y digo, pero si yo no sé nada de Vaticano. Y dice, bueno, pues ya lo aprenderás. Y ya
2: pues a estudiar, ¿no?
7: A estudiar. Y estudié. Me dieron la Constitución Vaticana, me dieron cómo funciona el Estado Vaticano, me dieron, en fin, todo, algo de derecho canónico, en fin, todo, vamos, sabes un poco lo básico, pero bueno, luego a fuerza de hacer viajes y de ir a Roma, pues mira, yo te diría que creo que llevo como 57 viajes a Roma en estos años, yo creo que sí, casi 60 son ya, y bueno, al final pues vas aprendiendo alguna cosa, claro. Así que,
1: Paco, muchos viajes y muchas horas esperando en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
4: Vamos a recordar que en las votaciones de los días anteriores, de los cónclaves anteriores, fueron Pío XII en la tercera votación, Benedicto XVI en la cuarta, Juan Pablo II en la octava, Juan XXIII en la decimosegunda, Pablo VI en la sexta, y el nuevo Papa lo ha sido en la quinta votación, en este miércoles 13 de mayo.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
2: I ja sabeu que amb aquesta sintonia el que volem és descobrir una nova història de la nostra ciutat. Ho fem, com sempre, de la mà de la Mònica Burholz, que és la nostra narradora de la història. Mònica, què tal? Muy buenos días.
3: Hola, Miriam. Muy buenos días.
2: Ja s'acaba casi la setmana, eh? Una setmana intensa per a Madrid, per a Barcelona. En Madrid habéis tenido mucha seguridad.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Estem iniciant setmana, estem ja a 15 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs comencem setmana i comencem la segona meitat del mes de juny, per tant ja estem a punt d'encarar aquesta segona quinzena, que ens durà cap haver fet ja la meitat de 2026, que doncs això que diem que costa d'entendre de com de pressa passen les setmanes, no? Allò de la setmana, ja és dilluns, quasi és cap de setmana, el cap de setmana no te n'adones compte, ja torna a ser dilluns, i amb aquest ritme frenètic, que el dia no pare, doncs que el ritme no pare, doncs ens plantem ja que ja estem a meitat del mes de juny. A veure, David, què podem explicar d'aquests 15 de juny?
1: Mira, avui és el Dia Mundial de Presa de Consciència dels Abusos i Maltractaments a la Gent Gran.
0: Ai, quin tema aquest, mare
1: sí,
0: meva.
1: Horroritza, la veritat, pensar...
0: Quan veiem
1: notícies de vegades que surten.
0: Sí.
1: És horrorós.
0: Que els han robat, que els han donat un cop, que els han maltractat, de qualsevol cosa d'aquestes, a mi se'm trenca el cor totalment. Les criatures i la gent gran se'ls ha de respectar.
1: Exacte. Bueno, a tothom,
0: general, ja m'entens.
1: Però especialment hem de prendre consciència en aquests casos. Avui també és el Dia Internacional de les Dones a la Mineria. I és el Dia Global del Vent. Una mica per pensar en les energies eòliques.
0: Molt bé.
1: Això són una mica els dies que tenim a nivell internacional. Al Regne Unit hem de dir que avui és el Dia Nacional de la Cervesa, que jo crec que pràcticament és cada dia, també.
0: No és notícia, da igual quan ho lees, allò que diu, perquè mare meva, que bo.
1: I anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies curiosos. D'una banda, és el dia de la separació.
0: Mm-hmm.
1: Però no de separacions matrimonials. No, és la declaració d'independència de la Gran Bretanya i de Pensilvània, en aquest cas.
0: Mira.
1: Tenim que també és el dia de la fotografia de la vida silvestre, que hi ha gent que són autèntics professionals i persones que fan fotografies espectaculars quan es tracta de vida silvestre. Tenim també que és el dia de robar un petó.
0: Ah, mira.
1: A veure... Vigilem, eh?
0: Sí.
1: Vigilem.
0: Sí. No, és que ho han dit a la ràdio.
1: Sí,
0: ja, no. Bueno. Y un beso robado queda siempre como adiós, sí. Que deien els Manolos.
1: Tenim també, atenció, que és el Dia Nacional de l'Eliminació dels Polls.
0: Bueno, aquest és un
1: és
0: tema...
1: És que hi ha d'haver dies per tot.
0: Aquest tema, això ja s'havia d'haver solucionat fa molt de temps... El món no serà, o sigui, a mi la IA i totes aquestes punyetes està bé, però fins que no acabem amb els mosquits i amb els polls, que a més no fan cap mena de funció a l'escala, diguem-ne, alimentícia, evolutiva, qualsevol tipus d'escala, fora per l'abolició final, per l'aniquilació total dels mosquits i dels polls, sisplau, posem-nos científics del món, endavant.
1: Un altre dia nacional que tenen els Estats Units és el dia de portar el teu gat a la feina.
0: Molt bé.
1: A veure,
0: no, sí,
1: els gats no acostumen a ser molt de sortir a passejar si no és pel seu propi compte.
0: Sí, exacte.
1: Allò de dir, poso el gat al transportí i me l'emporto a l'oficina,
0: per
1: exemple...
0: No, posar el transportí ja és una cosa molt complicada. Ja és molt complicat. Ja acabes sagnant per tot arreu. No ho acabo de veure.
1: Fa molt temps seguia un compte d'Instagram en el que tenien un parell de gossos Alaska Malamute i tenien també un gat. I quan havien de rentar el gat, el propietari es vestia amb la seva roba de motorista.
0: Imagina't.
1: Per poder-lo ficar a la banyera.
0: No, és que només
1: s'ha de pensar en això.
0: Són molt seus.
1: Ja sabeu que els Estats Units sempre tenen alguna cosa relacionada amb menjar dintre dels seus dies nacionals.
0: Sí.
1: Avui jo crec que és una de les coses menys elaborades que recordo en tot el temps que estem fent el repàs dels dies nacionals. I és que és el dia de les prunes seques.
0: Ah, mira.
1: Mira, abans no m'agradaven gens aquestes coses, però cada vegada sóc més de...
0: Bueno, sí, és de gent gran, ja vull dir que ens estem fent grans.
1: Sí, de prunes seques, de panses...
0: Sí, senyor, jo igual. els orejones.
1: Sí, també.
0: Totes aquestes coses estan... Sí. Què més tenim, a veure?
1: Anem cap als sants, va, vinga. Que avui tenim que és Santa Bàrbara Quilianzi, Santa Germana de Pibrac...
0: Ai, que bo.
1: Sí. Sant Isfrido de Ratzeburg, Isfrido. Sant Bernardo de Menzón, Santa Benilde de Córdoba, Sant Lotario de Sáez, Sant Landelino de Sant Crespín, Sant Abraham de Arvernia, Sant Vito de Locania, Sant Esiquio de Dorostoro i Sant Amós.
0: Dorostoro, abans, sí. Mare meva, quins noms, tu, escolta, és impossible, jo sóc un... Sóc incapaç de recordar-los. A mi no vas dir ni algun que se'm queda, però la gran majoria se me'n va.
1: El nom femení Benilde m'ha agradat.
0: Benilde és femení, eh?
1: Sí, Santa Benilde.
0: S'ho han fet Benilde bé per posar aquest nom. Ben curiós, doncs Benilde, si teniu una idea, Benilde pot estar bé. Va, viatgem en el temps, va, que tenim ganes de saber com estava... Sí, ja havien acabat tots els actes per la mort de Gaudí, perquè viatgem a les notícies de fa 100 anys, com és habitual, per tant viatgem a un 15 de juny de l'any 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com ho teníem, això.
1: Doncs mira, La Vanguardia ens recull en un article tot el que va ser l'enterrament de Gaudí. Ja, ahir ja vam avançar una mica perquè avançaven com seria la cosa.
0: Sí.
1: Com aniria, doncs, a la catedral. El que no teníem clar era el moment pròpiament de la inhumació. Doncs aquí ens ho expliquen. En la Sagrada Família, inhumación del cadáver. Desde las 5 de la tarde en los alrededores del Templo de la Sagrada Familia comenzó a congregarse público que desde todos los sectores de la ciudad acudía a presenciar la llegada de la fúnebre comitiva. Dos horas después, a las 7 de la tarde, la gente estacionada frente al grandísimo templo sumaba más de 3 millares. En el recinto que cerca las obras del templo solo se permitió el acceso a algunos presbíteros y frailes y a los periodistas. Numerosos guardias urbanos cuidaban de mantener el orden entre la muchedumbre que esperaba impaciente. En el interior del recinto cercado había un retén de guardias. En el templo todo estaba dispuesto para recibir el cadáver del ilustre arquitecto. En el lugar destinado al presbiterio se había colocado un catafalco y frente a él un altar, cubiertos uno y otro con pafios negros, no sé qué son, ben bé.
0: Ni pafios, pero... ni negros, no, claro.
1: No. Sobre el altar lucían 6 cirios de cera pura y se había colocado una cruz. A las 6 de la tarde llegó a la Sagrada Familia el Orfeo Catalá, sección de hombres y niños, que había de cantar un responso. Poco después, mira. Sí. Pero a més, sección de hombres y niños.
0: Sí.
1: No més.
0: Sí, curioso.
1: Poco después de las 7 se dio aviso de que el cortejo mortuorio estaba próximo al templo. Inmediatamente comenzaron a doblar las campanas y se encendieron los dos grandes tederos que existen a la izquierda de lo que será presbiterio. A las 7:25 de la tarde llegaba la Sagrada Familia la comitiva fúnebre. Primero entraron los asociados a la Liga Espiritual de Nuestra Señora de Montserrat, que entonaban salmos litúrgicos, y detrás los obreros de la Sagrada Familia... con hachones encendidos. A continuación seguía el clero, al que seguían el coche y la presidencia del duelo. El gentío proseguía a continuación. El féretro que contenía el cadáver del señor Gaudí fue bajado del coche por varios obreros de las obras del templo y colocado sobre el catafalco. El clero pasó a ocupar el presbiterio y detrás se colocaron los individuos portadores de los hachones. Seguidamente se cantó un solemne responso que el público escuchó con profunda unción y religioso respeto. El Orfeo Catalá, que había pasado a ocupar un rellano inmediato al presbiterio, entonó a continuación el responso del maestro Victoria. La ejecución de la fúnebre pieza musical fue todo lo perfecto y sentida que acostumbra hacerse del Orfeo. Terminado el responso, se rezaron nuevas preces por el clero y a continuación se organizó de nuevo la comitiva para trasladar el cadáver a la cripta del templo en el cual debía ser inhumado. Los mortales restos del gran arquitecto fueron depositados en el primer nicho que se encuentra en la cripta. entrando por la escalera de la parte de las obras ya realizadas. En la hornacina correspondiente a este nicho hay una imagen de la Virgen del Carmen. El féretro fue depositado en el interior de la fosa y seguidamente se procedió a tapiar esta. Una vez realizada esta operación, se rezó el rosario, que fue escuchado por los que pudieron entrar en la cripta, que fue menos de la mitad del público, dada su capacidad, con fervorosa devoción. A continuación, se dio por despedido el duelo, iniciándose el desfile que duró largo rato. El fúnebre resultó una expresiva y elocuente manifestación del duelo que aflige a la ciudad por la pérdida del genial arquitecto.
0: Meus. Donant aquest fet, no?, que 100 anys després, doncs, tanta transcendència ha tingut, no? Difícilment, no?, s'ho podrien imaginar, no?, que tot això 100 anys després suposaria tots una sèrie d'actes que han sigut magnífics, no?
1: Bueno, una visita papal.
0: Sí, sí.
1: Clar, en totes les èpoques ha estat un gran esdeveniment.
0: Sí, sí, sí, totalment. Ben interessant. Això ho teníem a La Vanguardia, oi?
1: Exacte. I a l'Universal, avui a la seva crònica general ens parlen de pequeñas quejas.
0: Molt bé.
1: Reproducimos a continuación unas cuantas pequeñas quejas del público referentes a pequeños abusos que exponemos a la consideración de la autoridad competente.
0: A veure, va, una mica, això és important, sí.
1: Primero, no se debería pesar en las confiterías o dulcerías el cartón que se pone en forma de bandeja.
0: Sí, señor. Sí, señor.
1: No es justo pagar a 7 pesetas 50 el kilo de cartón.
0: Sí, sí.
1: Representan algunas toneladas de cartón al año.
0: Sí, sí.
1: Lo justo sería que se descontase el peso del cartón o, a lo sumo, que se cobrase el precio intrínseco del cartón que podría figurar en una lista, según tamaños, a la vista del comprador. Segundo, muchos vendedores de frutas las exponen en la calle, donde se impregnan de polvo y de miasmas que lleva el viento. No debería tolerarse en beneficio de la salud del público. Això de vegades ho penso jo també.
0: Sí, no només, sinó que cada cop és més habitual que estiguin allà ventilant-se i mosquejant-se i insecticant-se, diguem-ne, la
1: fruita. I sobretot quan veig gent toquetejant-les.
0: Sí, sí, sí, sí. Vés a saber, sí. Vés a saber qui l'ha tocat. O sigui, la frase ja no és tant vés a saber qui ha tocat, això. Vés a saber qui no l'ha tocat, seria la frase, perquè, mare meva.
1: Tercero, tampoco debería tolerarse el barrer las aceras sin regarlas previamente y el sacudirlas al fondo.

0: sombras o limpia barros, golpeándolos contra un árbol al paso de los transeúntes. Totalmente d'accord. Cuarto, es por demás intolerable lo que ocurre en el tren de Sarriá, sobre todo a la hora de salida de los despachos. No solamente es antihigiénico el ir hacinados como sardinas en un barril, sino que es antimoral. Hay sujeto desaprensivo que se convierte en un pobre Balbuena, sobre texto de que la aglomeración le obliga a ello. Además, la mayoría de los coches no tienen nada para agarrarse, y cuando el conductor frena, los pasajeros sufren una sacudida violenta que muchas veces les hace caer unos sobre otros. Otro día continuaremos la serie de denuncias que nos hace el
1: pueblo. Molt bé, doncs,
0: ajuda,
1: sí.
0: Ajuda ir hacinados i sí. Que és antihigiénico, avui dia també continua passant, eh?
1: Sí. No, totalment, estic molt d'acord. Home, sí que és veritat que després ja amb les... D'això que deia de pesar el cartró, no? Després amb el botó de la tara, no? Com si diguéssim en les bàscules, ja es queda assignat. Tu primer poses la safata, apretes el botonet i a partir d'aquí el que posis de gènere serà el pes, no? Però suposo que a l'època no, encara no es podia fer perquè devien ser aquestes, diguem-ne, més de pesos compensats, no? Com si diguéssim. Molt interessant per això tot el que ens explica les notícies de fa 100 anys, que ens fan viure coses que a dia d'avui, com deia el David, encara ens plantegem, encara ens sembla que tenen raó, o tenien raó, i que pocs podien imaginar que 100 anys després encara diríem, però sí, tens raó. Seguim amb d'altres coses, fins a les 6, fent nits de ràdio.
0: Hi ha pel·lícules que arriben al món per eliminació, sí, així. Excalibur, de John Boorman, és exactament això. El que va quedar quan United Artists va decidir no fer una adaptació del Senyor dels Anells als anys 70. Boorman havia passat mesos construint aquella adaptació amb el guionista Ross Pope Allenberg, que havia estat a punt de tirar-la endavant i, de sobte, el projecte se li va esfondrar entre les mans. La resposta de Boorman va ser guardar-se tot aquell material, reciclar-lo i plantar-lo en la llegenda artúrica. El resultat va ser una de les pel·lícules de fantasia més estranyes, ambicioses i influents dels anys 80.

0: sword of power. Excalibur! Forged when the world was young, and bird and beast and flower were one with man, and death was but a dream. You were born to be king.
1: What is it mean to be king?
0: You will be the land, and the land will be you. If you fail, the land will perish. As you thrive, the land will blossom.
1: But why?
0: Because you are king!
2: There must be some lady somewhere in the world who inspires you.
3: There is one.
2: Who is she?
4: The wars are over! One land! One king! Peace!
5: Gentlemen, have we defeated evil? Good and evil.
6: La història de l'origen d'Excalibur és en si mateixa una anècdota de primer ordre. Burman havia convençut United Artists de produir una adaptació del Senyor dels Anells en una sola pel·lícula molt llarga. Ell i en Pallenberg van passar mesos treballant i van arribar a tenir un guió i van començar a buscar localitzacions. Però United Artists va patir problemes financers i va cedir el projecte a Ralph Bakshi, que va fer la seva versió animada el 1978. Burman no va recuperar els drets, però sí que va recuperar la feina. Tot allò que havia imaginat per a la Terra Mitjana, aquella boira, aquells boscos, aquella sensació de mite primordial, ho va traslladar a la Bretanya artúrica. El resultat va ser una pel·lícula que no era el que volia ser, però que paradoxalment potser era millor del que hauria pogut arribar a ser. Burman ho va plantejar sense cap complex. Volia una Anglaterra medieval que no existís en cap mapa real. Armadures dissenyades per Bob Ringwood que brillaven amb una llum sobrenatural, no pas les oxidades i lletges que hauria fet servir un director obsessionat amb el rigor historiogràfic. La raó: els cavallers amb armadura de plena placa no van existir fins uns 7 segles més tard del que situa la llegenda artúrica. Burman ho sabia perfectament, però li era igual. Volia mite, no documental. La pel·lícula es va rodar íntegrament a Irlanda, als comtats de Wicklow, a Tipperary i a Kerry. Les localitzacions

0: No eren difícils de trobar. Burman vivia a Anamoe, al comtat de Wicklow, i ja havia rodat allà Zardoz el 1974. Els boscos frondosos, els llacs boirosos i els castells normands ben conservats componien un paisatge que semblava creat expressament per a la llegenda artúrica. El combat entre el rei Artur i Lancelot es va rodar a la finca de Powerscourt. L'escena clau del castell, al principi, on el rei Artur és armat cavaller, es va rodar al castell de Caer, al comtat de Tipperary, i un autèntic castell normand del segle XII amb el riu Suir circulant al voltant a manera de fossat. El fet que Irlanda oferís incentius fiscals importants va ser decisiu per a la producció, però el resultat visual és tan convincent que ningú en aquell moment hauria dit que tota la pel·lícula s'havia rodat en una sola illa que pretenia ser totes les illes alhora. Una de les primeres escenes de batalla va haver de rodar-se 3 vegades. Era de nit i les 2 primeres preses van sortir totalment subexposades per un error en l'exposímetre. El càmera va patir un atac de nervis i va abandonar el projecte. Un inici de rodatge que difícilment podia haver tingut més malastrugança.
1: Muestra la espada. ¡Admirad la espada del poder! ¡Excalibur! Forjada cuando el mundo era joven, y pájaros y bestias y flores eran como el hombre, y se tenía la muerte por un sueño. Di tu palabra.
2: ¡Una tierra, un rey! ¡Esa es mi paz, Cornwall!
3: Lorúcer, si yo cedo ante el poder de la espada, ¿vos en qué cederéis?
2: ¿Ceder yo?
1: Él ha cedido. Justo es lo que pide.
2: La tierra que se extiende hasta el mar será vuestra si os sometéis a la voluntad del rey.
0: John Burman volia que el mite fos el protagonista, no les estrelles. Per això va triar actors que en aquell moment eren gairebé desconeguts per al gran públic nord-americà. El resultat, vist en perspectiva, és una de les acumulacions de talent en estat embrionari més impressionants de la història del cinema. Liam Neeson interpretava el cavaller Gawain. Burman l'havia vist actuar sobre l'escenari a Irlanda i el va contractar. Era la seva 3ª pel·lícula. Un detall irresistible, i és que Neeson mai no havia muntat a cavall abans de fer Excalibur. I el seu personatge tampoc, cosa que, si més no, elimina el problema del realisme. Neeson va traslladar-se a Londres arran de la pel·lícula i des d'allà va construir la carrera que tothom coneix. Gabriel Byrne interpretava Arthur Pendragon, el pare del rei Artur, i era la seva 2ª pel·lícula. Patrick Stewart apareixia en un paper secundari en un dels seus primers treballs cinematogràfics. Ciaran Hinds hi tenia un paper menor. Helen Mirren interpretava la Morgana amb una precisió gelada i inquietant. I Mirren i Liam Neeson, a més de compartir pantalla, es van enamorar durant el rodatge i van viure junts durant 4 anys. Una anècdota que Burman no havia planificat i que constitueix potser la millor prova que en el caos d'una producció complicada sempre hi ha espai per a la sorpresa.
4: Berlín, siempre apareces cuando no eres requerido y te ocultas cuando te llamo.
1: He estado durmiendo durante 9 lunas. Lo que hice por ti fue tarea dura. Ahora vengo a que me pagues. El niño es mío, Uther. Cumple el juramento.
4: Ligeras palabras fueron. Esto es mi carne y mi sangre.
5: Uther, ¿es eso cierto? No dejéis que se lo lleve.
4: Así lo juré, Igraine. Ese fue mi pacto con Merlin.
5: Fuisteis vos. ¿Quién me poseyó aquella noche? ¡Vos sois el padre!
1: Nada te pertenece ya, Uther. Ni hogar, ni bienes, ni esposa, ni hijo.
4: ¿Ser rey y matar lo es todo?
1: Posiblemente ni eso.
4: Me hieres con palabras de una dureza cruel.
1: Traicionaste al duque, poseíste a su esposa, le robaste el castillo. Ya nadie confía en ti. Cumple tu promesa. Dame al niño. Yo le protegeré.
5: ¡No! ¿Por qué?
4: ¡Llévate!

0: Helen Mirren i Nicole Williamson, que interpretaven Morgana i Merlí, tenien molt mala relació. Però molt mala relació. 7 anys abans havien participat en una producció de Macbeth que havia acabat en desastre personal entre ells. I és que no es parlaven. Quan Burman va decidir que eren les persones ideals per als seus papers respectius, els dos actors van estar a punt de rebutjar la proposta en saber que l'altre estava al repartiment. Burman va mantenir la decisió. La seva teoria era que aquella animositat real contribuiria a la tensió en pantalla entre Merlí i Morgana. I tenia raó. El que no havia previst és que el rodatge els acabaria reconciliant. Mirren va declarar que ells dos van acabar sent molt bons amics durant el rodatge. La dinàmica d'adversaris havia funcionat per a la pel·lícula i de passada havia reparat una relació estroncada durant 7 anys. Un altre detall del càsting que mereix ser esmentat és que Burman va repartir papers entre els membres de la seva pròpia família amb una generositat que el va convertir en blanc fàcil. La seva filla, Catherine, interpretava Igraine, la mare d'Arthur, en una escena de seducció bastant agressiva que el director va haver de rodar amb ella. El fill petit, Charlie Burman, interpretava el jove Mordred en una armadura daurada que, segons va explicar anys després, gairebé l'asfixiava durant el rodatge. La filla Tells apareixia com la dama del llac. En algun moment del procés, la pel·lícula es va guanyar el sobrenom extraoficial de El projecte familiar Burman.
1: Aceptad mi perdón y dad paz a vuestro corazón. Habéis sufrido mucho. Siempre os he amado y seguiré amándoos.
2: Yo os amé como rey y algunas veces como esposo. No se puede mirar al sol mucho tiempo.
1: Perdonadme, esposa mía. Vos podéis. Yo no vi el mundo para vivir como un hombre, sino más bien para ser un recuerdo vivo. Nuestra hermandad fue un breve comienzo. Un tiempo de felicidad imperecedera. Y porque no puede olvidarse, ese tiempo feliz volverá. Una vez más cabalgaré con mis caballeros para defender lo que fue y el sueño de lo que pudo ser.
0: Va, i dues anècdotes de rodatge que no poden quedar fora de cap reportatge sobre Excalibur. La primera, relatada per Helen Mirren. Burman va contractar gossos per algunes escenes, però els animals no actuaven de manera satisfactòria. Malgrat que tenien un aspecte amenaçador, no es comportaven com calia. La solució de Burman va ser acomiadar-los. Expulsar gossos d'un rodatge per mal comportament professional és un privilegi reservat a directors amb una visió molt clara del que volen, eh? I la segona, durant les escenes de batalla amb extras irlandesos, Burman cridava «Cut!» i els figurants continuaven barallant-se. Segons va explicar el propi director, els extras aprofitaven les batalles per saldar vells comptes personals. Burman havia reclutat gent dels pobles de la zona i, pel que sembla, entre alguns d'ells hi havia rancúnies acumulades que trobaven en les batalles medievals el context ideal per ser resoltes. Excalibur va recaptar gairebé 35 milions de dòlars als Estats Units, on va ser la 18a pel·lícula més taquillera de l'any. El crític del New York Times la va comparar amb Star Wars, però sense humor. La banda sonora combina música original de Trevor Jones amb fragments de Wagner, la marxa fúnebre de Siegfried de la Götterdämmerung, com a tema principal, i el famós O Fortuna de Carmina Burana de Karl Orff. Alex Thompson, el director de fotografia, va ser nominat a l'Oscar per la seva feina, tot i que va perdre davant Vittorio Storato per la pel·lícula Reds. I el director Zack Snyder és un admirador declarat de la pel·lícula. Algunes de les imatges de Batman vs. Superman i de 300 contenen referències directes a escenes concretes d'Excalibur. La pel·lícula va arribar als cinemes el 10 d'abril del 1981 als Estats Units en una versió amb qualificació R, Restricted, que indica que el contingut de la pel·lícula està restringit per menors d'edat. Als Estats Units significa que els menors de 17 anys no poden veure-la si no van acompanyats per un pare o un tutor adult. El 2 de juliol va arribar a Londres. El que ningú del repartiment sabia en aquell moment és que aquell rodatge, el bosc irlandès, era el punt de partida de moltes de les carreres més importants del cinema anglosaxó de les 3 dècades següents. I és que Excalibur, en aquest cas, va ser una autèntica pedrera d'estrelles.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Sempre es diu que un ha d'intentar construir una mica el camí sobre el que vol viure, com vol viure, no? I poder sentir...

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar setmana, estrenar aquest dilluns 15 de juny de 2026. Però abans d'acabar, abans d'acomiadar el programa, sempre ens agrada comentar alguna notícia, algun fet insòlid, que és el que fa sempre en David Morales. Quina notícia has triat avui? A veure...
1: Mira, anem cap a una notícia que, de veritat, té miga la cosa. I és que hem d'anar fins a la Xina i hem de parlar del cas de Xiao Tou, un gosset, un border collie, de... que és una... Bueno, sí, ha estat una estrella, ha estat una estrella a Douyin, una xarxa social xinesa similar a TikTok. Més d'un milió i mig de seguidors. El cas és que aquest animal, hem de pensar que la història de l'animal amb el seu propietari comença al 2018. El seu propietari li va comprar a un venedor ambulant quan tenia poc més de 3 mesos de vida. Va pagar per ell uns 2.000 yuans, uns gairebé 260 euros. Des de llavors, i durant gairebé 9 anys, Xiao Tou, que es pot traduir el nom com a una aixada, la que s'utilitza per fer les tasques al camp, perquè en un inici ajudava la família a fer-les, doncs es va convertir en un company de Guo en els seus viatges per tot el país. Recorrien des de muntanyes fins a deserts. Feia de gos guardià en determinats contextos, quan estaven en una tenda de campanya a la nit, per exemple. Però durant un recent viatge per carretera, d'en Guo va decidir deixar el gos a càrrec dels seus fills. Precisament va ser durant aquell moment que el seu pare el va avisar que el gos havia desaparegut. En un principi van pensar que s'havia escapat, potser, però el cas és que a través de càmeres de seguretat de la finca familiar van descobrir que l'animal no s'havia perdut, sinó que havia estat segrestat per dos homes. Se l'havien emportat amb una bicicleta elèctrica. Guo va començar una recerca que va culminar ara fa uns dies amb la localització d'un dels presumptes culpables del segrestament. Per desgràcia, i malgrat que li va oferir 10.000 yuans, uns 1.275 euros perquè li tornessin el gosset,
0: sí,
1: ja era massa tard.
0: Ostres...
1: I és que l'havien sacrificat.
0: Ai, no.
1: I l'havien venut a un restaurant de carn,
0: no,
1: per gos per 180 yuans, al voltant de 23 euros.
0: Ostres.
1: Això ha obert un debat molt important i molt encès en la societat xinesa. No només pel tema del robatori, sinó també per la idoneïtat o no de continuar mantenint la carn de gos

0: dintre dels menús de determinades zones.
1: Sí, sí, sí, sí. Ostres, és una història dramàtica que sembla d'aquelles, saps allò de The Outer Zone, de The Twilight Zone, de Outer Limits, de la dimensió desconeguda, no? D'aquells de que acabava quasi dràstic, d'aquests, ostres, que és un conte de terror aquest. Però bueno, com a mínim bo que obri el debat, no? Dins del drama, doncs sí, perquè clar, aquests errors són... Bueno, són molts debats els que haurien d'obrir. Si tinguéssim la lanjorneta aquí, ens diria que tots els animals els hauríem de salvar. Però bueno, en fi, nosaltres us deixem amb aquesta reflexió i a veure què creieu que s'hauria de fer. Molt interessant. Nosaltres tornarem aquesta propera nit, com sempre, a 2:15 per acompanyar-vos. Ja serà amb les sèries i tot el que fem per les matinades, passar-les junts. David, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir d'aquest dilluns 15 de juny de 2026. Us deixem amb Más de Uno. Que vagi bé, adeu-siau.

0: El Lleida al Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
1: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: la bahía, afectando al ecosistema. El gobierno se ofrece a poner mesas de trabajo con las comunidades indígenas para informarles y evitar que ellas mismas tengan que emigrar, aunque a las más afectadas esta propuesta no les convence. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
1: 5 minutos, llegamos a las 7, las 6 en Canarias, seguimos en Más de Uno.
2: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
3: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa. És la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973-2677-00 o a solglas.es.
4: Juan Viaje. Juan Chapuzón Nocturno. Juan Conversación Interminable entre Amigos. One Mini Cooper One esperándote y solo 200 unidades limitadas. 3, 2, 1. Este verano, hazte con el icónico Mini One en su versión más accesible. Más info en mini.es. Mini One. Todos quieren One.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Hay quien rinde más por la noche. Como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
7: Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
6: No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap de treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que

0: dona, no? Per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: El Estatuto a Marco.
1: Es la quinta semana de protestas de las que se habían convocado sin que haya sido posible hasta la fecha alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. Los médicos amenazan con nuevos paros a partir de octubre. El Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Política Social, Carmen Funes, reclama la dimisión de la ministra de Sanidad.
2: Y es que cada acto médico cancelado supone que se llega tarde a atender a un paciente. Por eso le pedimos al presidente del Gobierno que cese a la ministra. Puesto que la ministra no está dispuesta a dimitir, que la cese.
0: Desde profesores y familias han salido a la calle este domingo en Barcelona reclamando un nuevo pacto educativo.
3: Manifestación convocada por los tres sindicatos que rechazaron el acuerdo la semana pasada con la Generalitat. Insisten en reclamar mejoras laborales y educativas. También en Madrid los docentes se han manifestado por el centro de la capital en defensa de la educación pública. Desde Comisiones Obreras, Aida San Millán anuncia una huelga indefinida a partir del mes de octubre si no cambian las cosas.
4: Si seguimos en estas condiciones, la pública se va a ver gravemente afectada y creemos que es el momento de dar el golpe en la mesa para exigir, aparte de todo esto, también mejores condiciones laborales para el profesorado, que es el peor pagado de toda España.
0: El Reino Unido se convierte en el primer país europeo que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años.
1: La prensa británica avanza que la medida será anunciada este lunes y que va incluso más allá de la prohibición ya vigente en Australia, porque contempla limitaciones horarias para los menores de 18 años que no podrán utilizar Internet. A partir de las 8:30 de la tarde, la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp se libra de estas restricciones.
5: En Onda Cero, más de uno.
0: ¿Qué tiempo tendremos hoy? Si habrá sol, si habrá viento, eso lo dice Brasero enseguida. Lo importante es vivir tranquilos, pase lo que pase, como dice Occident, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Buenos días, Roberto.
6: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos en este lunes que también viene con tormentas, como las que tuvimos ayer en muchas zonas de España. Va a ser una tarde muy parecida y en general menos calurosa. Menos calor para empezar la semana, pero no te creas que va a ser así toda, porque a partir de mañana las tormentas ya irán remitiendo, se irán marchando, ya tendremos muchas menos lluvias y las temperaturas volverán a subir y esta semana volverá a ser una semana calurosa. Vamos, que el día de hoy va a ser una excepción casi, lo que esperamos para los próximos. Pero sí, hoy tenemos nubes para empezar en la costa gallega del Cantábrico y más nubes que irán surgiendo por la tarde en zonas del interior de la península. Ahí es donde volveremos a ver chaparrones y tormentas, sobre todo zonas de Castilla y León, el este de Castilla-La Mancha, ojo por Cuenca, Guadalajara, la Comunidad de Madrid, sobre todo hoy en la sierra, y zonas de Aragón y de Cataluña, donde las lluvias también en zonas del interior de la comunidad catalana pueden ser fuertes. Porque en zonas del litoral no se esperan, en las costas no deberíamos tener esas tormentas, tampoco en las islas, en los dos archipiélagos, ni en el suroeste de la península. Por Huelva, Sevilla, Badajoz, hoy vuelven a subir las temperaturas, ahí sí volverá a ser una tarde muy calurosa de 35 grados, en el resto un poquito menos, pero mañana ya sumamos y el resto de los días seguirán subiendo, en lo que sí, volvemos a anunciar una semana con menos tormentas que las de hoy y con temperaturas más altas.
7: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
5: Más de uno. En Onda Cero.
0: El primer comentario de la mañana con la firma de Marta García ayer. Buenos días, Marta.
8: Buenos días, Alsina. Donald Trump está celebrando su 80 cumpleaños con un combate de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca y anunciando la paz en Irán. Lo primero no tiene precedentes. Esto último, sin embargo, ha sucedido muchas veces en los últimos meses. Digo lo de anunciar la paz en Irán y la reapertura de Hormuz. Claro que si esta vez fuera la definitiva, sí que sería histórico y novedoso. Ha habido en estos 4 meses demasiados anuncios rimbombantes de Trump, dando por terminada la guerra que los iraníes han tardado 10 minutos en desmentir, como para no tomarse con cautela este último anuncio. Anda que no ha dicho veces Trump que esta guerra contra Irán, que él mismo empezó, ya estaba ganada, y luego resultaba que no. De ser este alto al fuego el definitivo, pondría fin a una guerra que desde febrero ha causado miles de muertos y ha sacudido la economía mundial. buques del mundo arranquen sus motores, ha escrito Trump en su red social. Que fluya el petróleo, ha exclamado el presidente de Estados Unidos, presumiendo de que el acuerdo con Irán ya está en marcha. El precio del petróleo se ha desplomado con el anuncio y las bolsas también lo celebran. Sin embargo, hasta el viernes no está previsto que se reabra el estrecho de Hormuz. Lo cierto es que de materializarse por fin su reapertura, dejaría las cosas como estaban antes de que empezara la guerra. La ceremonia oficial para la firma de la paz será en Suiza, aunque, por cierto, todavía no han resuelto alguno de los temas más espinosos, como el futuro del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones a Teherán, temas que ninguno de los dos países ha mostrado disposición a ceder. Además, Irán exige el fin de la invasión israelí del Líbano e Israel se ha negado hasta ahora. Son preguntas sin respuesta que se han pospuesto para una nueva ronda de negociaciones. Las partes se dan 60 días para ultimar el pacto, ya veremos si definitivo.
0: Moraleja, Marta.
8: Las dos partes presumen de victoria. Esperemos que la paz no sea ilusoria.
0: Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias, y esto es Onda Cero.
9: Onda Cero, Cataluña.
10: Hola.
11: Hola.
12: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
9: Onda Cero Cataluña. La Teva Radio. Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
14: Què tal? Bon dia. Cap de setmana complicat a Catalunya amb quatre incendis a Sanaüja, Cervià de les Garrigues, La Serreta i a Ponts, tots ja estabilitzats o controlats. De seguida amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
15: Bon dia. Comencem la jornada i la setmana avui dilluns. De moment, amb una incidència, parlem d'un accident de fa una estona que ha estat a la Ronda de Dalt en sentit sud, que deixa un carril de circulació tallat en direcció Llobregat i provoca un quilòmetre i mig de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, doncs la jornada d'avui de moment ens deixa retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja en tot el nus de la Trinitat, a l'AB20, també a Santa Coloma de Gramenet, amb un quilòmetre i mig de lentitud. Retencions també a la Ronda de Dalt, en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta des del Fòrum. Al Vallès també tenim retencions des de Sant Quirze en sentit sud per la C58, a la C17 i C59 amb un quilòmetre de cues a Parets del Vallès i Caldes de Montbui, i a la AP7 retencions en direcció Tarragona des de la Roca fins a Montornès i de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. Per últim, també tenim retencions des del Llobregat amb cues per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Avui tindrem un matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida i a la Catalunya Central. La temperatura continuarà alta amb màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona i 28 a Tarragona.
9: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
14: Cap de setmana complicat a Catalunya després de viure unes jornades marcades per diferents incendis arreu del territori. Aquest dissabte un foc va afectar Sanaüja, a la Segarra, en un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees i que ja està controlat. I ahir diumenge tres incendis més van cremar en diferents punts de Catalunya i els bombers continuen treballant-hi per extingir-los del tot. Les flames han afectat Cervià de les Garrigues, La Serreta i Ponts, però tots tres focs estan ja estabilitzats o controlats. A Cervià de les Garrigues, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi després que hagi arrasat més de 40 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant les tasques d'extinció s'han hagut d'evacuar 8 veïns i confinar unes 150 persones més a casa seva durant unes hores. Segons el sotscap de la regió de Lleida dels agents rurals, Manel Vidal, el foc s'hauria originat per les espurnes d'una radial utilitzada en uns treballs agrícoles.
16: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial
10: Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
14: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Vilafranca del Penedès, a la zona de la Serreta, s'ha pogut estabilitzar després de cremar una hectàrea i mitja i les flames han afectat massa forestal, però una part ja havia cremat l'any passat i és una cosa que han reduït la intensitat. I a Ponts, a la Noguera, els bombers han destinat 42 dotacions, 7 d'aèries, per frenar un altre incendi que ha cremat 6,5 hectàrees. Els serveis de previsió ja havien avisat aquest diumenge que les altes temperatures, el vent i la humitat baixa disparaven el risc d'incendi i és per això que es manté actiu el nivell vermell del Pla Alfa en una trentena de municipis de comarques com l'Alt Urgell, l'Anoia, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta, la Segarra i la Noguera.
9: Más de uno Catalunya.
14: Més coses. Milers de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. La marxa, convocada per USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha arribat a Plaça Catalunya, on s'han fet els parlaments finals. La Guàrdia Urbana ha xifrat l'assistència en 7.000 persones, mentre que els organitzadors n'han informat de 25.000. Els sindicats reclamen un gran acord per a l'educació pública i exigeixen unitat per impulsar una transformació profunda del sistema. També han advertit que el curs vinent podria començar amb un nou cicle de vagues. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Janet, de la CGT.
11: El que fa falta és obrir nous camins, noves negociacions, nous objectius i això, aquesta voluntat de repensar l'educació de Catalunya.
16: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, que nosaltres estem disposats a treballar tot l'estiu, si cal.
14: A la mobilització s'hi han sumat associacions de famílies, col·lectius socials i representants d'Esquerra, la CUP i els Comuns, que reclamen més recursos, més inclusió, diuen, i una millora del model educatiu. Canviem de qüestió, les famílies monoparentals tindran exempcions del 50 al 100% en la matrícula de les universitats públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya a partir del curs 2026-2027, equiparant-se així amb les famílies nombroses. Les uniparentals amb dos o més fills quedaran exemptes del tot, mentre que les que tenen un sol fill pagaran la meitat. Ho ha explicat la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
17: Això vol dir que un adult a càrrec que té un fill, una filla, pagaria el 50% de les taxes universitàries i si són dos o més, estaria amb un descompte del 100%.
14: El govern hi destina 12,5 milions d'euros en els pressupostos i defensa que és una reivindicació històrica per garantir l'igualtat d'oportunitats. Actualment hi ha gairebé 80.000 títols de família monoparental a Catalunya. Informació en format més breu. Protecció Civil activa avui el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Es demana màxima precaució, sobretot en la vigilància de menors i de gent gran, per evitar ofegaments. El CECAT farà seguiment constant de les incidències amb els municipis i el SEM, que torna a tenir el personal al centre de coordinació. Més coses. Catalunya ha començat a desplegar el certificat mèdic de defunció electrònica als hospitals en el marc de la modernització del registre civil. El sistema, que ja funciona a totes les regions sanitàries i s'estendrà a tots els hospitals aquest any, permet que el personal sanitari generi i signi digitalment el document i l'enviï automàticament als organismes corresponents. L'objectiu és reduir tràmits i evitar gestions addicionals a les famílies en moments delicats.
9: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
14: A punt d'arribar a les 7:28, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
18: Bon dia. El Barça s'adjudica la seva 13a Champions League d'handbol, la segona els darrers 3 anys, en vèncer 37-34 al Fuchsia Berlín a Colònia, amb 16 aturades del porter Nilsen, que s'acomiada de l'equip blaugrana. El Joventut de Badalona perd 75-87 a l'Olímpic davant el València i els taronges seran els rivals del Barça a la gran final pel títol de la Lliga ACB, que comença el proper dijous al millor de 5 partits, els dos primers al Roig Arena de la capital del Túria. I l'anglès Lewis Hamilton en Ferrari s'imposa el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, per davant dels també britànics George Russell i Lando Norris. La general del Mundial la segueix encapçalant el jove italià Kimi Antonelli, que va haver d'abandonar la cursa a 4 voltes de la bandera a quadres.
14: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
9: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
19: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
20: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
21: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
22: Quina ratxa! Quants maig portes?
21: 150.
22: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
0: Són les 7 6 y media de la mañana en Canarias. Es el momento de escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
23: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
24: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on? Aquí,
2: sí.
1: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
3: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
1: Veus?
3: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: El disgust,
5: la decepció,
4: sí.
5: El sentiment de culpa, el penediment...
4: Sí.
5: És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses.
4: Mm-hmm.
5: Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David...
6: Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media...
0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
7: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat cap a les 7 de la tarda d'aquest diumenge l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la zona hi han estat treballant una trentena de dotacions terrestres i aèries. L'avís del foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda. S'han evacuat 8 veïns per precaució i cap a les 5 de la tarda Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per ordenar el confinament a casa de 144 veïns de la partida de la Devesa. El missatge ordenava tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Poc abans de les 8 s'ha enviat un altre missatge per desconfinar els veïns afectats en una zona d'unes 260 hectàrees. I d'altra banda, també cap a les 8 del vespre, els bombers de la Generalitat han estabilitzat un altre incendi forestal, en aquest cas a Pons, a la comarca de la Noguera, que s'ha declarat poc abans de les 6 de la tarda. Hi han treballat una cinquantena de dotacions, 10 de les quals aèries, que han estat sobre la superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha afectat una superfície d'unes 6 hectàrees i mitja. El foc ha coronat la carena de Sant Pere de Pons i els bombers han treballat per contenir els flancs. Un incendi que ha obligat a tallar la circulació per la C14 entre els quilòmetres 112 i 124 de Vilanova de l'Aguda a Pons. Altres qüestions, les obres de construcció de les bases de Castellserà, Juneda i Penelles, incloses en el projecte de modernització del canal d'Urgell, es troben en la seva recta final amb la previsió que finalitzin abans d'acabar l'estiu. Així ho ha explicat el cap de modernització dels regants dels canals d'Urgell, Pere Bailón, qui també ha explicat que aleshores s'iniciarà el pla d'ompliment i posteriorment es faran els tràmits administratius amb l'Agència Catalana de l'Aigua per posar-les en funcionament de cara a la campanya vinent. Les tres bases estan pensades per alimentar sectors de rec un cop el canal d'Urgell estigui modernitzat. Mentrestant, aquestes infraestructures permetran millorar l'eficiència hidràulica. I el ramat municipal d'ovelles i cabres de l'Ajuntament de Vilamòs, a la Vall d'Aran, servirà per netejar el sotabosc del municipi on hi ha línies elèctriques en zones forestals. Aquesta feina es farà gràcies a l'acord de col·laboració que el projecte OBIWEC ha signat amb Endesa. L'acord pretén validar un model de gestió forestal basat en la ramaderia extensiva i orientat a la reducció del risc d'incendis forestals i a la millora de la seguretat del subministrament elèctric a l'alta muntanya. Aquest ramat està format per més de 250 ovelles i cabres. És un projecte pioner de gestió pública de ramaderia extensiva orientada a la prevenció d'incendis, la millora de la biodiversitat i la recuperació del mosaic agroforestal. Les 8 del matí continua la informació i l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts a les 8 i 20 ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
8: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. S'ha habilitat l'incendi de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees de vegetació. Els 144 veïns que es van haver de confinar de la partida de la Devesa ja poden sortir de casa seva. Avui és dilluns, és 15 de juny de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades del cap de setmana. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 19 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 19 graus també a Cervera, a Mollerussa, a Balaguer i les Borges Blanques, 20 graus a Tàrrega, al Pirineu, 16 graus a Tremp, 9 a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest dilluns al matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a la província de Lleida tenim intervals de núvols i durant la tarda creixeran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes al Pirineu que seran localment forts amb calamarsa i ratxes molt fortes de vent que arribaran també a la depressió amb possibles acumulacions de 15 litres per metre quadrat en una hora. Avui les temperatures diurnes baixen lleugerament, quedant-se les màximes als 36 graus a Lleida i Balaguer, 34 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell, 25 a Vielha e Mijaran. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable girant a les components sud i sud-est durant les hores centrals, sent moderat al terç sud. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Calçada tallada, la carretera LP 7032 entre Cervià de les Garrigues i l'Albi, a causa també de les tasques de l'extinció d'incendi que s'estan fent. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 00 05.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat cap a les 7 de la tarda d'aquest diumenge l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les dades provisionals que han apuntat els agents rurals. A la zona ja han estat treballant una trentena de dotacions terrestres i aèries. L'avís del foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda. S'han evacuat 8 veïns per precaució i cap a les 5 de la tarda Protecció Civil ha enviat un missatge és alert, però ordenar el confinament a casa de 144 veïns de la partida de la Devesa. El missatge ordenava tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Poc abans de les 8 s'ha enviat un altre missatge per desconfinar els veïns afectats en una zona de 260 hectàrees. El sotscap de la regió de Lleida dels agents rurals, Manel Vidal, apunta quina és la hipòtesi de l'origen d'aquest foc.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció. També respecte a alguns habitatges aïllats que han patit situacions de risc, que s'ha apropat l'incendi amb aquestes cases, demana també que els titulars, els propietaris de les cases, que facin franges de protecció a la vegetació que tenen al voltant de les cases per no trobar-se amb una situació d'aquest tipus.
1: D'altra banda, els bombers han estabilitzat també cap a les 8 del vespre d'aquest diumenge l'incendi forestal de Pons, a la Noguera, que s'havia declarat cap a 6:15. De moment hi ha una cinquantena de dotacions, de les quals aèries que han estat treballant en una superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha afectat una superfície d'unes 6 hectàrees i mitja. Ha coronat la carena de Sant Pere de Pons i els bombers han estat treballant per contenir els flancs. Un foc que ha obligat a tallar la circulació per la C14 entre els quilòmetres 112 i 124 de Vilanova de la

0: aguda a Ponts. I a primera hora d'aquest diumenge també es donava per controlat un altre incendi agrícola i forestal a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, un foc que es va iniciar dissabte al voltant de la una del migdia i que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Altres qüestions, les obres de construcció de les basses de Castellserà, Juneda i Penelles, a l'Urgell, les Garrigues i la Noguera, incloses en el projecte de modernització del canal d'Urgell, es troben en la seva recta final amb la previsió que finalitzin abans d'acabar l'estiu. Així ho ha explicat el cap de modernització dels regants dels canals d'Urgell, Pere Bailón, qui també ha explicat que aleshores s'iniciarà el pla d'ompliment i posteriorment es farà els tràmits administratius amb l'Agència Catalana de l'Aigua per posar-les en funcionament de cara a la campanya vinent.
1: Primer de tot s'ha de fer un pla d'ompliment per tal de fer les proves necessàries a nivell de seguretat. Aquests plans d'ompliment suposo que es poden fer ara abans de setembre segurament i tindran una durada curta, al voltant d'un mes o així. A partir d'aquest moment podrem fer tots els tràmits administratius amb l'ACA a nivell de classificació de preses i seguretat, plans d'autoprotecció, etc. I esperem que de cara a l'inici de la campanya vinent ja les puguem començar a utilitzar.
0: Les tres basses estan pensades per alimentar sectors de reg un cop el canal d'Urgell estigui modernitzat. Mentrestant, aquestes infraestructures permetran millorar l'eficiència hidràulica. I el ramat municipal d'ovelles i cabres de l'Ajuntament de Vilamòs a la Vall d'Aran servirà per netejar el sotabosc del municipi on hi ha línies elèctriques en zones forestals. Aquesta feina es farà gràcies a l'acord de col·laboració amb el projecte OviWeg, que ha signat amb Endesa. L'acord pretén validar un model de gestió forestal basat en la ramaderia extensiva i orientat a la reducció del risc d'incendis forestals i a la millora de la seguretat del subministrament elèctric a l'alta muntanya. Aquest ramat està format per més de 250 ovelles i cabres. És un projecte pioner de gestió pública de ramaderia extensiva orientada a la prevenció d'incendis, la millora de la biodiversitat i la recuperació del mosaic agroforestal. Una nana d'uns 12 mesos està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta al Pont de Suert. Un testimoni va veure cap a 6:45 de la tarda de divendres com la nana s'enfilava a la barana i es precipitava. Immediatament es va trucar al 112. Els pares de la menor, que eren a casa, van baixar al carrer en sentir els crits i la van dur al cap del poble, al mateix carrer del domicili familiar. Des d'allà, la nana va ser traslladada per un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital Sant Joan de Déu, on segueix ingressada. I tret de sortida la temporada de bany a la majoria de piscines de Ponent aquest cap de setmana, si bé alguns municipis com Serós, Agramunt, Torregrossa s'han avançat a l'obertura general, altres prefereixen esperar al cap de setmana vinent o a la Revetlla de Sant Joan per encetar la temporada. Una de les novetats d'enguany és l'estrena de les instal·lacions a Vilanova de Segrià, que deixa de ser l'únic municipi de la comarca del Segrià que no disposa d'un servei que ja esdevé essencial per la seva utilitat com a refugi climàtic davant les altes temperatures que es registren a la plana de Lleida. L'alcalde de Vilanova del Segrià, Jordi Figuerol, explica que entre els veïns hi havia molta expectació.
2: Pues la veritat, amb moltes ganes. Vull dir, hi havia una expectació espectacular, no? Vull dir, veus que cada dia la gent està més neguitosa. Quan inaugurem, quan inaugurem, quan inaugurem? I a part el dia avui, vull dir, és un dia d'aquestos potents aquí, al que és a la plana de Lleida. Amb moltes ganes, quan agafa la gent, la veritat.
0: La previsió és que la major part de municipis finalitzin la temporada sobre la primera setmana de setembre.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Estás en la cola del súper, tienes 7 personas delante, o lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: A les portades de la premsa local, en titular, imatge al diari La Mañana, confinen 144 persones per un foc a Cervià de les Garrigues. També en primera plana, Campiones. Les jugadores del Vilassana celebren el títol de Lliga després de la victòria d'ahir a Fraga. Al diari Segre, en titular, un nou incendi obliga a confinar 144 veïns de Cervià. En les imatges de portada, un motorista crític en un xoc frontal a la Seu. I l'hoquei Lliga, colofó de prestigi a un cicle després de la victòria 1-3 del Vilassana davant el Fraga. 8:45 del matí, continua l'actualitat Onda Cero. Tornem a la una amb la ciutat.
6: Las 8:30, 7:30 de la mañana en Canàries.

0: ¿De su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto. Es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Considera 2-973-267700 o en solglass.es.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però al Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.

0: de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
1: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència a aquest posicionament i també al posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà.
1: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fregata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fregata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Dispositiu especial de Sant Joan que repeteix el lema de l'any passat, no petis la revetlla. Pel que fa al trànsit, es preveu que ja aquest cap de setmana surtin més de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana, la meitat aproximadament tornaran diumenge i el mateix dia 23 de juny calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles. Canviem de qüestió, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha demanat confiança als sindicats d'educació que no han signat l'acord i aposta per un període de reflexió col·lectiva per encarrilar el conflicte. Defensa que el govern ha posat 2.700 milions d'euros sobre la taula i manté la voluntat de mà estesa. Dalmau també ha justificat l'expulsió dels 500 cantaires de la Sagrada Família per portar estelades, argumentant que cal protegir els actes institucionals. El conseller ha celebrat que el Parlament validi aquesta setmana el decret de simplificació urbanística per als municipis rurals i ha avançat que la nova llei de simplificació entrarà en exposició pública abans del juliol. I un últim apunt, sàpiguen que les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya reclamen posar fi al model del bal escolar i destinar els recursos directament a l'escola pública, alertant que l'actual sistema pot accentuar desigualtats. L'entitat AFAC denuncia que el bal es reparteix tant en centres públics com concertats sense tenir en compte la renda ni les diferències en les quotes de material.
1: Recién desayunado está que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
2: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
1: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: ya gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box.
1: Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
2: Este partido, márcate dos golazos con el 30% de descuento en sushi y frutos secos, canjeable en un cupón que te renta un montón, válido en hipermercados, solo del 13 al 15 de junio.
3: Hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour.
4: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
5: No, me ha entrado esto.
6: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
7: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
8: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
9: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
10: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
11: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
12: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
14: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
13: Sí, senyor.
14: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
13: Sí, senyor.
14: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
13: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot, oh! Sí, jo ho veig, això,
14: Clar, bueno, trigarem una mica més, però... Bueno,
13: escolta, que vagin en temps, la gent.
12: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
15: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
16: Gràcies, molt bé.
15: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
16: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que

0: que no ha estado carente de dificultades, porque ha tenido algunos, tuvo algunos problemas muy serios ya en la niñez.
1: Tuve importantes problemas, los cuales se resolvieron y me dieron popularidad y cariño de la gente.
2: Porque usted se quedó sordo con 10 años.
1: Sí, señor.
2: ¿Y cómo hizo para en aquella época que no había audífonos como ahora y que no había avances para sacar adelante la carrera?
1: Pues la Divina Providencia me inclinó a ello y he sido feliz trabajando en mi profesión.
0: Y él sigue siendo feliz, mañana estará feliz celebrando 106 años junto a sus dos hijas, 6 nietos, 8 bisnietos y un tataranieto, que es uno de los grandes logros de la vida de Francisco, que es llegar a ser tatarabuelo, que ya lo es.
3: ¡Qué barbaridad!
4: Será el aragonés más longevo, yo creo, ¿no?
0: Es uno de ellos, seguro. Había uno de 108 años hace un par de años. No le hemos perdido la pista. No sé dónde cómo estar en este momento. Pero en el top 5 está seguro.
4: Desde luego.
3: Bueno, pues mañana feliz cumpleaños para Francisco. A ver si nos acordamos mañana y le felicitamos.
4: Claro, a las
3: 106
4: la
3: años. 106 años. Bueno, Alaya, que empieza ya más de uno Zaragoza. Bueno, empieza más de uno en cada una de las ciudades donde tenemos emisora, que son todas. O sea, que ya estamos acabando nosotros. Que tengas buen programa, José Antonio. Cuídate mucho.
0: Muchas gracias.
3: Adiós.
0: Un abrazo.
3: Que tengas buen programa. Siempre es bueno el programa de Alaya.
4: Es que no falla
3: siempre
4: ni una.
3: Es bueno en Zaragoza.
4: Una
3: que nosotros terminamos, pero mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezaremos otra vez. Es un programa que empieza muy temprano, a las 6 en punto cada mañana y a esta hora termina. Gracias como siempre por su confianza, que tengan una feliz jornada y no se vayan porque empieza ahora la programación local y regional. Adiós.
5: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
6: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
5: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
6: Avui és dilluns 15 de juny i a la ciutat volem parlar sobre un problema amb el que potser molts de vosaltres us esteu trobant ara que arriben les vacances. I és que està sent molt complicat trobar hora per poder renovar el DNI. Què està passant? Doncs de seguida ho sabrem. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
5: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
6: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a la taula al meu costat Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia, bona hora, què tal?
6: Gerard Arsant, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Montse Valls, bon dia.
8: Bon dia.
6: Com esteu?
7: Molt bé.
6: Com ha anat el cap de setmana? Molt bé. Fresquet, més bo que feia.
7: Sí, ahir és meu. Ahir especialment.
8: Ai, quina meravella. Mare meva, criminal. Ai. Ho sento, jo ja deixo de banda la ironia i em poso sèria. Criminal la calor d'ahir.
6: Però no t'agradava tant la calor, carinyo?
8: Jo,
6: no
8: sí,
6: no volia caloreta,
8: tant.
6: Aquí la teniu ja,
9: Sí, però amb petites dosis, no?
6: És que avui...
7: Us estic veient davant, no us havia vist així al davant. I aneu amb uns colors pastel que enganxen perfecte. La Míriam va de com de groc.
6: Què groc? Com que groc?
7: Bueno, és un blanc trencat, cap a groc.
8: Sí, és
9: vainilla, no?
7: I el Gerard va amb una samarreta de color lila. Violeta, però no arriba a ser violeta.
6: És malva, no?
8: La banda, malva, sí, la malva, la banda, sí.
7: I està guapíssim.
6: És que les dones veiem més colors que els homes, eh? Això està científicament demostrat, eh?
8: No, no. Les tonalitats.
6: Tu es veu que
7: jo,
6: no has...
7: Sí, no porto el
6: pastel. Tu no estàs al grup del dress code no del dia.
8: Tu portes un blau quasi Klein, que és molt bé. Klein, un azul Klein. És un tipus de blau també, sí.
7: Però mira, blau cel i blau
9: marí. Ara ja està a dir la Míriam, això dels colors de les dones, i la Montse però... està tirant el rotllo aquí. No,
6: però
9: blau
6: veritat,
9: Klein.
6: Però és veritat,
8: Un rojo Rabán.
6: De fet, crec que ho hem comentat a aquell programa tan bo que es fa els diumenges de 6
7: a 8. De 6 a 8 del matí, a Onda Cero Catalunya.
6: Ho hem comentat, lo de que no. Les dones veiem més, més colors que
8: les tonalitats de colors.
7: Bueno, veieu moltes coses més que els homes, ja us ho dic jo.
6: No és gaire.
7: Crec que és evident. Home, hi ha algun home que trenca la...
6: Bueno, hi ha de tot a totes bandes.
8: Per això, sempre ha d'haver-hi una excepció que confia la regla.
7: Sí, no, quina hi ha dones que són un desastre.
6: Sí, sí, totalment.
8: Exacte.
6: Doncs vinga, va, comencem amb la cançó del dia.
9: Mira, deia la Montse, calor criminal.
6: Ai,
9: i és que deia un criminal malo. Ai. I de criminals, ja va, de criminals va la cosa.
10: Mentira l'amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
9: Estem escoltant la cançó Mentira de Manu Chao.
6: qui menteix?
9: Qui menteix, eh?
6: No,
9: doncs, i és que les mentides... Sí, de mentides va la cosa avui. Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca, a Girona, o el Disfrutar, a Barcelona, han detectat webs falses que pretenen suplantar la seva pàgina oficial. Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra perquè aquestes webs tenen l'objectiu d'estafar clients. Se'ls ofereix la possibilitat de tenir taula i se'ls cobra per avançat quan fan la reserva. Clar, cobres un tant per cent d'una taula al Celler Can Roca o al Disfrutar, multipliques per centenars de clients i ja ho tenim. El fenomen de la ciberdelinqüència afecta restaurants i també hotels. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelictes i treballen estretament amb Mossos en la prevenció. El restaurant Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que oferia reserves demanant una transferència bancària. En un post a Instagram, els germans Roca demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament a la web fraudulenta. A més, recorden que ells només tenen una web i té el domini.com.
6: Però no diuen que no cobrin els clients abans. Jo és una cosa que no he entès mai. Si tu fas una reserva, que et cobrin abans de menjar, vull dir... Malament els clients que no van al restaurant i no avisen. Això s'ha de fer.
7: Molt malament.
6: Però clar,
9: clar, això en el cas d'un menú que té tant valor i que, clar, tanta elaboració, tot tan mil·limetrat i tan...
6: Però no, és el risc, quan tens un negoci, sí, sí, és el risc que corres a la restauració, bueno...
9: Home, i clients mai els hi faltaran, no?
6: No, clar, vull dir... És més, si a tu has fet una reserva, doncs això, el Celler de Can Roca, eh? D'aquí un any, perquè acostumen a ser així,
9: sí,
6: no? Trigues un any,
9: un any
6: o any i pico, i et diuen, escolta, que demà vens a dinar, hi ha un forat lliure, jo crec que l'omplen segur, vull dir, que no els hi faltaran.
9: Fas feliç a molta gent, eh?
7: Si recordem que vam tenir aquí la sommelier, no?, del Celler de Can Roca, que ens va fer una classe magistral. Sí.
6: Ja fa un parell o tres
7: anys. I recordo que li vam preguntar quina era la diferència entre una... No té res a veure amb això, perdó.
6: Que raro que tu parles de temes diferents als que parlem.
7: Entre una ampolla de 600 euros i una de 1.500, entre que no hi havia tanta diferència.
6: Yo no entiendo de vinos, pero sé lo que me gusta. Pues era que sí. No entiendo de arte y sé lo que me gusta. Doncs déu-n'hi-do, és que se les empesquen totes. Hem de tenir molta cura.
9: Sí, i recomanar a la gent això, que mirin, això que deien del .com és tan evident perquè tu entres al web, et penses que és i ni mires la URL.
6: Sí, hi ha faltes d'ortografia que acostumen a haver-hi. Bueno, aquests detalls que no se'ns ha de passar per... Què preguntes avui a l'audiència?
7: Una cosa que té a veure amb això, en certa manera, perquè al final...
6: Per al Celler de Can
7: Roca. Es pot estafar amb això que avui explicarem, perquè és una via d'estafa, és una via de suplantació de la identitat, és una via d'engany, de trueque per algunes persones. I fins
9: hi ha gent que ha rebut cobraments per una suposada transferència que han fet i resulta que li havien robat el DNI i l'havien utilitzat.
7: Jo conec un cas d'una persona que va enviar per acreditar-se una cosa, el seu DNI escanejat, per internet i a dia d'avui té una batalla judicial que s'ha gastat milers i milers d'euros per demostrar que no és un delinqüent. Perquè està registrat en altres països com un delinqüent. En fi, avui parlem dels DNI, el DNI, el document nacional d'identitat, que si vostè no se l'ha fet, se l'ha de renovar i ha de marxar de vacances, tinc una notícia per vostè. No anirà de vacances. No anirà de vacances.
6: Sí, anirà de vacances, però potser no a Taipei.
7: No, el que passa que hi ha una solució. Que pagant Sant Pere canta, te'n vas a l'aeroport, hi ha una comissaria allà que te'l fan express.
6: Deuen haver-hi unes cues allà.
8: Ja.
7: Però costa, no sé quants diners, costa molt, no me l'he fet mai allà. En fi, avui parlem del DNI, del Document Nacional d'Identitat, que té seriosos problemes per renovar-se.
6: Bueno, passes un cap de setmana a algun poble, a alguna ciutat, no sé, Tarragona, Girona, i potser no hi ha tants problemes com aquí a Barcelona.
7: Clar, clar.
6: Que també te'l pots renovar.
7: A nosaltres ens ha arribat la informació que hi ha moltes comissaries o centres de la Policia Nacional que estan tenint llargues cues de persones que s'han de renovar el DNI i que no ho podran fer fins aquí a dos o tres mesos o quatre, fins i tot. I per això avui preguntem a les persones que ens escolten per un clàssic que tothom fa la reflexió quan li donen el DNI, que és quan us veieu la foto, què opineu d'aquella foto que sempre, sempre, sempre sortireu malament?
6: No hi ha manera.
7: I jo, bueno, jo no. Podríem això fer-li fer a Glòria Serra. Té una pregunta a ella. ¿Por qué siempre salimos mal en la foto del DNI? Lo peor de todo, ¿por qué parecemos terroristas? Tengo la respuesta. La respuesta diu que... Com que han d'aplicar-nos la biometria, per exemple, en els aeroports, que als aeroports ja no hi ha el policia aquell que et revisa, hi ha una màquina, que la màquina a veure si no falla. la màquina li has de posar el teu ditet en un lloc, el passaport en un altre i la biometria de la cara. I aquí està el kit de la foto, és que quan et fa la foto la fotògrafa aquella

0: que viu davant de l'estació de la comissaria de policia, ha de fer-te la fotografia perquè la biometria posterior et detecti les faccions. Llavors ho fa amb una il·luminació especial, amb un paper especial, perquè quan tu passis allà a l'aeroport diguin, és Miriam Franc. No?
1: I és a dir, que tots tenim cara de delinqüent?
0: Diu, les càmeres utilitzen una llum frontal molt potent perquè aplani les faccions, elimini les ombres naturals i que faci que la pell sigui pàl·lida i amb les imperfeccions molt marcades. T'he de dir que jo, a la meva darrera foto, semblo Bin Laden.
2: Oi.
0: No.
1: El Gerard volia... també una mica m'ha ensenyat.
3: Sí, jo he de dir que feia cara de...
1: Sí, una mica de delinqüent.
3: Terrorista.
0: No, la veritat és que jo crec que hi ha un consens... Veus, això no és dilema. Hi ha un consens a Espanya que és... Tots... Ui, altra hora.
2: Espera, que ens fa un bizum.
1: A veure,
0: sortim horrorosos al DNI.
1: No, encara.
3: No, aquí no surts malament,
2: no,
1: tu
2: bé,
1: no tens
2: Robert.
1: Cara de delinqüent. Ara el Robert publicarà el seu DNI.
0: No, que encara em vindran a buscar.
1: Surt molt bé, trobo.
3: Sí, una mica sicari albanès, una mica.
0: Sí?
3: Però sí, una mica.
1: Què dius, no?
0: Jo a vegades anat a l'aeroport i dic, soy yo,
3: Senyorita, soy yo,
1: Ai, no sé ara quina cara faig.
0: M'ha de durar fins al 2029, mare de Déu senyor.
1: Bueno, està tocant.
0: Vostè què n'opina d'això, que hagi de conviure durant 10 anys o més? Perquè hi ha gent que ja els hi fan el DNI aquest de per tota la vida, quan tens 60 llargs, 70, i diuen, ja, fins que es mori.
3: Ja està.
1: No torni més.
0: I aquella foto l'has de tenir fins que et moris. Doncs per què vosaltres us agrada o no us agrada la vostra foto del DNI? Habitualment no agrada, però si hi ha algú que digui surto guapíssim, guapíssima, que ens ho digui, que ens comenti com va viure aquell moment de fer-li un gairebé basal a la gent de Policia Nacional que fa els DNIs. Jo pensava, clar, és que la foto la tracten a la Policia Nacional i no són experts en grafisme, són experts en policial, en investigació, en aquestes coses, però ho fa una fotògrafa que està allà davant i per tant jo no els culpo. Avui no. I ara parlarem amb un policia nacional.
1: Sí, ara li preguntarem sobretot, a veure què està passant amb la renovació del DNI. Bueno, no li preguntarem què està passant amb les fotos,
0: No, les fotos no. Home, tu estàs guapíssima, Miriam.
1: Trobo que jo m'assemblo força.
3: Mira, això,
1: No sembla que acabi d'atracar una...
0: Jo penso que seria molt més divertit i elegant que cadascú, dins d'unes regles, és a dir, fons blanc o fons neutre, puguis portar la foto que vulguis.
2: Però és que la pots portar, no? O sigui, la que vulguis, no. La que vulguis, no, òbviament, però vull dir, tu pots
1: si
2: anar a fer-la...
1: Si portes el serrell molt llarg, no pot
2: ser. Te'l fan apartar de la
1: barret, cara. Sí, evidentment, barret no pot ser, ulleres de sol, evidentment.
2: Jo, però jo, per exemple, l'última foto me la vaig fer un fotomaton d'aquests d'així que hi ha al metro. I jo crec perfectament.
0: Jo tinc la teoria que amb aquestes noves tecnologies de biometria, tant amb els mòbils com en les màquines dels aeroports, això és un argument que no té cap mena de base científica, crec que algú se'ns cola. O se'ns colarà en el futur, jo crec.
1: Què vol dir que algú se'ns cola?
0: Que la biometria, que és el que passa als aeroports, i amb els telèfons mòbils, això de que tu desbloqueges el mòbil amb la cara, sí. Si algú té una foto teva, la posa, et roba el mòbil, et davant del mòbil, et desbloqueja el mòbil.
1: Prova amb la foto del DNI, a veure si se't desbloqueja.
0: No, perquè no tinc Face ID.
1: Ah, no tens Face ID.
2: Jo crec que no, perquè jo sé que tinc Face ID i amb una foto et diria... És que fins i tot amb els ulls tancats ja no se't desbloqueja.
3: Diria que la seguretat del mòbil és una mica més sofisticada.
1: Jo
3: ja
1: dies que d'aquests que penses, avui no faig bona cara... I m'ha costat que se'n
2: desbloqueixi, això sí, i tant.
1: Amb qual cosa, 100%. O que estàs al llit, saps?
2: Amb els ulls mig tancats, allò...
1: Una papadeta,
2: sí. I no se'n desbloqueixi. No.
1: Però vostè quin és?
2: Sí. No. Traïm aquí el dueño del mòbil, per favor.
0: Bueno, no diria quan faig la biometria al mòbil, perquè també...
1: No donis gaires dades.
0: És molest perquè sempre vas al lavabo, no? Amb el mòbil vas al lavabo i llavors tens les mans molles d'haver-te-les rentat i dius, ja no puc desbloquejar el mòbil.
1: Mentre siguin d'haver-te-les rentat. Vinga, va, expliqueu-nos com és la vostra foto del DNI, si us agrada. Volem tenir també...
0: Sí, sí. Glòria Serra els hi farà un equip d'investigació.
1: Exacte.
0: Però de...
1: Què han fet vostès?
0: Una persona que li gusta su DNI?
1: Clar, alguna cosa han fet que nosaltres no hem fet, Montse, a tu t'agrada la teva foto del DNI? O la recordes ara?
2: La que tinc cara no m'agrada massa, però perquè em van posar... No perquè surti molt malament, perquè no considero que n'he tingut
0: veure?
2: De pitjors. Sí, mireu.
1: Però, escolta, però si estàs
2: però perquè em va posar molts problemes, perquè veieu que se'm tapa una miqueta una cella.
1: Sí.
2: Em van estar a punt de no fer el DNI amb aquesta foto i fer-me anar un altre dia per
1: fer-lo. Fa molt, no?, que no et renoves el DNI, perquè estàs molt jovenet aquí.
2: Aquí això és del 2023.
1: Doncs
2: i em caduca d'aquí 2 anys, el 28.
0: Us he de dir una cosa, que és que la persona aquesta o les persones que tenen aquelles botigues de fotomaton davant de les comissaries, clar, fer tota la vida fer fotos de desconeguts ha de ser un ofici una mica rutinari, no?
2: Bueno, però és
1: qualsevol fotògraf.
2: Sí, com nosaltres que fem notícies cada dia.
1: Les bautistes comuniones.
0: Ja, perquè

0: Nosaltres sortim, ella està en un zulo de 2 metres quadrats, dius, fa aquella foto, i la vostra relació ha durat 10 segons.
1: Doncs haver triat ser periodista, jo què sé, no sé.
0: Segur que ho disfruta molt.
1: Vinga, va, envieu les vostres notes de veu parlant-nos sobre la vostra fotografia de DNI, perquè a més aquestes preguntes, aquestes respostes que ens envieu, avui tenen regal.
0: Sí, sí, si hi ha la senyora del Fotomaton que ens està escoltant i que ens vol explicar el seu ofici,
1: mira, també estaria molt bé.
0: Que ho faci, perquè tenim entrades per anar a veure una pel·lícula que es diu El placer es mío. Seran per dimecres a les 6 de la tarda.
1: Sí, que l'altre dia vam dir que eren per dilluns 15, i no.
0: Ho vaig dir jo, per dilluns?
1: No, ho vaig posar jo malament i ho has dit tu, però vam dir que era dilluns 15, que és avui. No, és per dimecres.
0: Per dimecres 17, a les 6 de la tarda, a l'Institut Français de Barcelona, una història d'un matrimoni que porta més de 20 anys casats i que una confessió ho fa saltar tot pels aires. És una reflexió també sobre l'edat avançada, no?
1: És una comèdia francesa, si no m'equivoco.
0: I a tu t'encanta el francès.
1: Mira, sempre dius el mateix.
0: Bueno, perquè t'agrada molt.
1: Fa 1000 anys que no parlo francès. Bueno. Té molt bona pinta. Jo he vist el tràiler i té molt bona pinta.
0: Potser
1: jo crec que riurem,
0: mira,
1: riurem molt amb aquesta pel·lícula. El placer és mío. Parla de la sexualitat, dels orgasmes...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí. No dic res més perquè no vull...
0: Que bé que es parli d'aquests temes a certa edat, en cert moment,
1: i
0: al cinema.
1: A totes les edats s'ha de parlar d'aquests temes perquè és salut. Hauríeu de parlar en bones mans.
0: Sí, sí, anem parlant dels orgasmes, ja.
1: Doncs vinga, va, notes de veu al 676-76-0908, com és la vostra foto del DNI, us agrada, no us agrada, ens ho podeu explicar. Mentrestant, Montserrat, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Deixem enrere un cap de setmana marcat pels diferents incendis forestals arreu de Catalunya, els primers d'aquesta temporada d'estiu. Els més importants, els de Cebrià de les Garrigues i el de Ponts, que ja estan estabilitzats tots dos.
2: 16 dotacions continuen treballant en el foc de Cervià, el qual ha afectat 46 hectàrees i ha obligat a evacuar 8 veïns i a confinar temporalment la partida de la Devesa, on Protecció Civil va enviar un Nest Alert. El confinament ja està aixecat, però es demana evitar la zona afectada, i a Ponts l'incendi ha cremat unes 10 hectàrees, també està estabilitzat i avui hi ha 3 dotacions remullant punts calents. Diumenge, fins a 100 dotacions van haver d'estar desplegades simultàniament en aquests incendis i també en un altre que es va produir a Vilafranca del Penedès, que en aquest cas aquest ja està extingit.
1: Doncs aquests incendis han posat ja en alerta els bombers de cara a la Revetlla de Sant Joan.
2: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que ens trobem davant d'una campanya clàssica pel que fa al risc d'incendi.
3: Que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que és feble i que, per tant, doncs, és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no?
2: Paraules de la consellera en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan, que repeteix el lema de l'any passat, no petis la Revetlla. Pel que fa al trànsit, es preveu que ja aquest cap de setmana surtin més de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana, la meitat aproximadament, tornaran diumenge. I el mateix dia 23 calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles.
1: Acabem explicant que més de la meitat dels passatgers amb origen o destinació a Barcelona viatgen fent escala en algun altre aeroport.
2: Dels 9,6 milions de passatgers intercontinentals que s'enlairen o aterren al Prat, més de 5,3 no ho fan directament, sinó a través de grans hubs europeus. En aquest sentit, la Cambra de Comerç creu que l'aeroport de Barcelona té capacitat per captar noves rutes de llarg radi i que aquestes generarien un retorn econòmic important. Joan Ramon Rovira és el cap de Gabinets d'Estudis Econòmics de la Cambra.
4: Que d'alguna forma s'orienti cap a aquells mercats, cap a aquells destins, cap a aquells territoris en els quals tenim un potencial no només en nombre de passatgers, sinó en capacitat de desenvolupament en el terreny de les noves tecnologies, de les exportacions industrials, de l'avant valor afegit, etc. I en primer lloc seria Nord-Amèrica, Àsia i determinats destins d'Amèrica Llatina.
2: L'estudi elaborat per l'Observatori de l'Economia Urbana de la Cambra també identifica el turisme com el principal factor que ha permès consolidar la xarxa de connexions aèries de Barcelona, assolint així els més de 57 milions de passatgers anuals i una facturació que frega els 24.000 milions d'euros.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Avui volem parlar d'una realitat palpable i notable, i és que hi està havent seriosos problemes a l'hora de renovar-se el document nacional d'identitat. Està passant principalment a Barcelona, on hi ha més demanda. Aquest fet, sumat a l'arribada de les vacances estivals i, per tant, la necessitat de tenir el DNI a la mà, està portant al caos a algunes comissaries.
0: Parlem del DNI, parlem del passaport, sobretot, a Barcelona i altres grans ciutats.

Les cites prèvies poden arribar fins als 2 mesos d'espera, una situació que pot deixar molta gent sense poder viatjar aquest estiu. Els sindicats policials denuncien que el col·lapse té una causa molt clara. Més

0: aprendiendo, no puede situarse al mismo número, tiene
1: Claro.
0: que ir aprendiendo.
1: Aquellas personas que, pues, que no hayan sido previsoras, que ahora se estén enterando que para renovar el pasaporte o el DNI, pues tienen que esperar unas cuantas semanas y a lo mejor no llegan a esas vacaciones soñadas. ¿Hay alguna alternativa? ¿Pueden hacer alguna cosa?
0: Me gustaría decirles que hubiese una alternativa. Alternativa si tienen algo justificado, es decir, que coge un avión o se les pierde el DNI, que nos puede pasar a todos, y tienen que ir al notario, algo justificado, bien justificado, y que lo puedan justificar documentalmente. Hay la posibilidad de ir a las comisarías y hablar con el personal del DNI y justificando de que, bueno, que no hay citas disponibles, que tiene esta urgencia. Y allí ya gestionarán si pueden el día y la hora para hacerles la renovación o primera vez del DNI o de pasaporte.
2: En los tiempos que corren, a nadie se le escapa que todo se está más que digitalizando, es decir, la inteligencia artificial avanza a un ritmo que nos está atrapando. No sé si ustedes temen que al final su trabajo lo acabe haciendo una máquina y sean sustituidos por ella. Lo digo porque parece que algunos sectores se encaminan hacia eso.
0: Sí, sí que es cierto que algunos sectores se encaminan hacia eso, o ya están, ¿no? Bueno, en el tema de inspección del DNI, ahí el Ministerio de Interior, a raíz de su Dirección General de la Policía, ha establecido DNI Express, que son máquinas que un solo funcionario puede realizar, expedir dos DNIs a la vez. De momento, hay en algunas comisarías este tipo de DNI que se llama Express, ¿de acuerdo? Y es luego la tecnología más novedosa que tiene la expedición del DNI.
1: Doncs d'entrada, ja sabeu, si teniu un viatge planejat per a aquestes vacances d'estiu, entreu ràpidament a la pàgina per saber si teniu cita prèvia per renovar el DNI o el passaport a temps. Carlos García, secretari regional de Jupol a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Muchas gracias, buenos días.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles... Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
6: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
7: Quina ratxa! Quants maig portes?
6: 150.
7: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
3: A Onda Cero, la ciutat.
1: Doncs avui us estem preguntant per la temuda fotografia del DNI, si sortiu bé, si no us agrada. Això és el que ens esteu explicant.
8: Hola amigos, buenos días.
1: Hola.
8: Pues a ver, la verdad es que en la foto del DNI salimos todos un poco perjudicaditos.
1: Sí, totalmente.
8: Pero os contaré una anécdota con mi hijo, el pequeño, bueno, el pequeño que ahora ya tiene 21 años, pero entonces tendría unos 8 o 9 años. Y fuimos a hacer la renovación del DNI y se hizo una foto con la camiseta del Barça y muy sonriente él, le hacen el DNI, ya era el nuevo que sale la bandera de España arriba y todo eso, y le da a la chica el DNI y y se pone todo súper contento y, ¡ay, qué guapo, qué bien! ¡Gracias! Así a la chica. Y la chica me mira y me dice, ¿es la primera vez en mi vida? Que alguien se siente feliz cuando le doy el DNI, me da la gracia. O sea que mi hijo estaba encantado con la foto que quedó en el DNI. Venga, que tengáis buen día.
1: Igualmente, qué mono, Bueno, quan et donen el teu primer DNI, doncs et fa molta il·lusió. Víctor Lozano, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: M'encantaria veure la teva foto de DNI.
9: Hòstia, la tinc...
1: La tens aquí?
9: Sí, la tinc aquí.
1: T'agrada com surts?
9: Ho vaig a mirar, la fa molt de temps que la miro. La veritat és que ara veuràs perquè és bastante cutrilla la cosa.
1: Per què?
9: Perquè se'm va trencar.
1: Ah!
9: I vaig amb el DNI, mira, veus que el vaig estar com trencat?
1: Ui, però això no sé si pots anar així per la vida.
9: Ah, a mi sí, bueno, jo sí, tu no, però
1: vés,
9: jo sí.
1: Vés a renovar, bueno, ara no, és complicat,
9: Però bueno, surto raonablement bé, no?
1: Mira, com a mínim t'assembles, sí. Ets tu, sí, que hi ha gent, sí, que ni s'assembla.
9: Que pelazo, que barba, que cosa...
1: Però què fa molt català vas
9: fer? Que fino cutis, que rasgos orientales.
1: Hombre, orientales tu, no.
9: Me la vaig fer, mira, al... coño, esto no lo pone. Bueno, sé quan
1: aquesta
9: caduca.
1: Boca.
9: 7 del febrer del 2028.
1: Uau, queda res.
9: Sí,
1: ja pots anar demanant hora, que pues està, mira, complicat.
9: Marxaré amb les meves filles uns dies a Londres, perquè sí. La meva germana, bueno, no us explica la vida, la meva germana, sí, és d'allà, anem a veure'ls. I saps que per anar, entrar a Londres no
1: necessitaràs
9: una caca de vaca, perquè com ja no forma part de la Unió Europea, pel tema del Brexit, necessites la ETA, sí, que no té res a veure amb la horrible banda terrorista, feliçment desapareguda, sinó que és una mena de permís d'avisat que necessites, sí, per entrar al país. I clar, ja tinc els bitllets i tot, però pum, amb el DNI no pots entrar, t'has de fer el passaport. Ah. I ara he hagut de reservar dia i hora que...
1: I has tingut problema?
9: Ho he aconseguit, però mare de Déu, el 2026, avui dia que agafes un mòbil i a la parella, que potser viu a Massachusetts, li envies un WhatsApp i al moment li arriba: hola, guapa, carinyo, bon dia, t'estimo, et trobo a faltar. Sí, sí. Aquí, perquè et donin hora i per trobar això, i ara no sé què, i ara el DNI, ara el... Hòstia, és horrorós, totalment, horrorós. I clar, hem de portar... A mi el que més m'ha sobtat, i és el fil del que esteu parlant en el programa, és que hem de portar la foteta dels collons, la foteta de
1: no te la
9: que,
1: fan? Que fa... Allà,
9: no, tu has de portar el DNI,
1: el passaport,
9: DNI i una foto recent. O sigui, haurem d'anar a fer la foto d'allò, però per favor, això que... Això és el 2026, ja cal anar allà a fotre't allà, vestir-les de la primera comunió, un senyor allà, vinga, somriu, nene, clic! No, aquesta no, que hi ha una mica de brillo, fem... O sigui, per favor, està molt endarrerit.
1: Tens molts talls de veu, eh? No t'enrotllis.
9: Molt endarrerit. Hòstia, sí.
1: Doncs vinga, va, comencem a repassar l'actualitat. Ja, no estem gaire contents avui. Ai. Què li ha passat a Cucurella? Que doncs fitxa pel Madrid.
9: No han puesto droga en el Colacao.
1: Ah, no pot ser, Cucurella.
9: No han puesto droga en el Colacao. Bueno, Cucurella, oficial, nou jugador del Real Madrid.
1: No serà una broma.
9: El nano d'Alella, el noi del Maresme,
1: mare,
9: el que tantes nits ha passat allà a Palladium.
1: T'estàs inventant, no sé quina discoteca hi ha a Calella.
9: Sí, ja, que va la meva filla, no me'n recordo com ho diu. No, a Calella, no, a Alella.
1: Alella,
9: no, deia la de Mataró, Cocoa, crec que es diu, o així. Bé, sigui com sigui, ja és un anunci oficial. El Madrid ho ha fet oficial fa uns minuts. Nou jugador del Madrid, Marc Cucurella, paga al Real Madrid, jo no sé el treu la pasta al Madrid, 55 milions d'euros fixos més 5 en variables, és a dir, 60 milions d'euros, signa per 6 temporades. 6 anys ha signat, fins al juny del 2032. Tu estaràs ja, quan acabi contracte
1: Marc Cucurella, a veure què dius.
9: Tu ja estaràs gairebé a la porta de la jubilació i probablement separada. Això és una cosa que dic jo i que segur que el Jordi ens està escoltant.
1: Home,
9: i segur que m'està esperant a fora
1: amb
9: una barra de ferro. Sigui com sigui, són molts anys. Cucurella, recordem que es va formar al futbol base del Barça, va arribar a jugar un partit amb el primer equip, un partit de Copa del Rei contra el Múrcia. El fet és que el club blaugrana va prescindir d'ell i després ha jugat a l'Eibar, al Getafe, Brighton i al Chelsea abans de fitxar pel Real Madrid. Per tant, oficial, Madrid... Cucurella, acord total, 55 milions, que són 66 temporades.
1: Doncs que li vagi molt bé, tu, al Real Madrid, perquè em costa que em caigui malament el Cucurella, a més, el que vols que...
9: Ja, però
1: bon,
9: ara
1: el veig bon nen, tu.
9: Comença a caure una mica malament.
1: No, esperem que no es deixi influir.
9: Traïdor, ratilla, golfo...
1: Vinga, per fi debut a la selecció espanyola, aquesta tarda.
9: En Cucurella, com a titular.
1: Que no el treguin, tu.
9: Que jugui Valde, que el repesquin, el tornin. Sí, Espanya juga per fi, al costat,
1: sí,
9: que debuti Espanya. A les 6, a més, un horari del berenar, a les 6 de la tarda, amb la Tot Poderós, una selecció que motiva.
1: Bueno.
9: Cabo Verde,
1: no
9: Cap Verde.
1: Refis.
9: A més, es juga un estadi molt glamurós, el Mercedes-Benz Arena d'Atlanta. Que guai, no?
1: Sí,
9: una cosa molt bonica. Fica, que ho fem tot. Nosaltres ho fem bé, collons, perquè som així. Som així nosaltres. Bé, el partit a les 6, amb Lamine Yamal, sense Lamine Yamal, alguns minutets tindrà el davanter de Rocafonda, el davanter del Barça, si es que ho diu el propi De La Fuente.
10: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos, indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. Luego el fútbol no se sabe nunca lo que puede llevarte, dónde que puede pasar. Siempre hablamos que el fútbol, esto es una actividad de riesgo, pero está en perfectas condiciones para jugar mañana. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, no. pero sí para participar durante un tiempo que no está tampoco marcado en ningún reglamento, simplemente también la lógica deportiva, las características del juego.

0: o los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
1: ¿Estás nerviosa? ¿Estàs inquieta pel debut?
2: Saps què passa? Que no el podré veure, perquè tinc pilates.
1: Per favor, una ràbia. Un partit d'Espanya al Mundial per fer pilates, per favor.
2: No, no canvio el pilates per
1: res. Que això és vergonyós, és indignant, és inacceptable.
2: No canvio el pilates per res, tu, que em va molt bé.
1: Bueno, pues vale, pues tú pasas de esto.
2: Però veuré al final, veuré al final del partit.
1: Vale, vale, pues De la Fuente passa de tu i ell està il·lusionat, tu no, però ell sí.
0: Yo creo que ya con la ilusión que es por bandera viene siendo algo muy, muy reconocible durante todo este tiempo, que llevamos ya 2 semanas de preparación, fundamentalmente ilusión, ganas. Son unos jugadores muy competitivos, con unas ganas de hacer las cosas siempre bien. Saben que mañana es un momento estelar para ellos en un mundial. Muchos se estrenan y yo creo que no hay cosa más bonita en la vida que afrontar cualquier reto con ilusión, con ganas, con convencimiento, y creo que esto es algo que
1: va, es que es muy pesado este hombre, va.
2: La mincha estrena, ¿no?
1: Sí, ho hem escoltat, sí, ho he dit abans, ho he dit que jugarà uns minuts. Fa una mica de ràbia perquè el dissabte, que en teoria tens disponibilitat absoluta per a partits i tal, el primer partit a les 9 del vespre i a les altres a les 4.
2: Però,
1: vaig estar amb la meva filla veient allà a les 2 de la matinada, veient el partit de Brasil contra Marroc.
2: En sèrio, m'ho dius? No
1: t'ho creus
2: ni tu?
1: Sí, el dissabte, sí. A més, el pitjor és que va ser ella que em va incitar.
2: No tens res més.
1: Un conyàs de partit.
2: Res millor fer que...
1: Sí, veure el partit amb la meva filla.
2: Dormir, no?
1: Sí, sí. Brasil-Marroc, doncs un partit. I avui a les 6 de la tarda, que és laborable. Tu, aquest Mundial està sent bastant lamentable en aquest sentit.
2: Bueno,
1: de fet, hi ha més partits, A les 9, Bèlgica-Egipte, a Seattle, i ja de matinada, a les 12, Aràbia Saudita-Uruguai, aquest és del grup d'Espanya. A Miami es juga aquest partit. I a les 3, Iran i no volveran. No, Iran-Nova Zelanda, a Inglewood. Ahir, partits jugats ahir, amb aquests resultats, Alemanya 7, la meva Curaçao, 1, ens van golejar, no va poder ser, però vam empatar 1 al partit, que anàvem 1-1. Països Baixos 2, Japó 2, hi havia l'himne de Japó, ja saps que quan van formar allà va sonar l'himne de Japó, i es van equivocar i van posar la cançó aquella de Mojinos Escocia, de Japó, mira que está lejos Japó, en Japó come cosa muy rara. Cosa molt rara. Doncs bé, i un altre resultat d'aquesta matinada, Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, Tunísia 1.
2: Vinga,
1: per cert, en futbol encara, Màlaga i Almeria empat a 0 a la Rosaleda, primer partit, partit d'anada de la final de la promoció d'ascens a primera divisió, la tornada dissabte al Juegos del Mediterráneo.
2: Vinga, cau la 13ª pel Barça d'handbol.
1: Paraules majors, campió d'Europa, l'equip de Carlos Ortega, ha guanyat 2 Champions de les últimes 3 que s'han disputat. Ahir es va imposar la final al Füchse Berlín 37-34 en la final disputada al Lanxess Arena de Colònia. Va ser un partidàs. El nostre amic Nielsen, el que és una barreja del Tito i el Piranya, pues va fer una altra exhibició de la seva, 16 aturades, increïble. L'últim partit de Nielsen amb la samarreta del Barça perquè fitxa pel Besfem. De totes les reaccions que han hagut un fotimer, em quedo amb aquesta d'Ian Barrufet, que juga al Barça, és fill del mític porter del Barça que no parava de plorar quan l'entrevistaven a Esport 3.
3: Estic en soc. En aquest moment, sense exagerar, l'he somiat. L'he viscut a la meva ment milions de vegades abans d'anar a dormir jo sola a casa meva, i és espectacular. És espectacular ser aquí, és espectacular el que hem aconseguit i el dia més feliç de la meva vida. Havia vingut, mai havia guanyat. L'hem passat amb el Melsungen. Vaig venir aquí a una final, vaig perdre també, i recordo. Allà mateix a l'agrada de la meva mare abraçant-me i dient-me que tornaria aquí i que guanyaria. I això ha sigut i... molt content. És espectacular. És espectacular. Fer-ho amb aquesta samarreta, amb aquest escut, per tot el que significa. M'ha fet patir com un cabron aquests 2 partits. Però, bueno, jo la tenim aquí, la portem a Barcelona i...
1: Bon document.
2: Que maco,
1: bon document. L'esport deixa unes sensacions meravelloses a vegades.
2: Sí, sí.
1: Bé, el Barça ha fet la temporada perfecta, ha guanyat els 7 títols que ha disputat i amb la victòria d'ahir el club blaugrana ja té 50 copes d'Europa, sumant totes les seccions.
2: Vinga, i ja tenim final ACB.
1: Sí, Barça-València. El València Bàsquet, perquè va eliminar ahir la 6a Joventut, es va imposar a l'Olímpic 75-87, tercer partit de les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa. Per tant, la penya diu adeu a la temporada per la via ràpida, ja que l'equip de Pedro Martínez li va infringir un contundent 3-0 a la sèrie. D'aquesta manera, repeteixo, la final València Bàsquet serà el rival del Barça en aquesta lluita final pel títol de l'ACB, que començarà el

0: Opinión de Ponle Freno a AXA.
1: Barcelona, la provincia con mayor número de accidentes y con un incremento solo en un año del 47%. La población de esa fauna salvaje está yendo más allá de los cotos o de las zonas acotadas.
0: Según el informe, noviembre y octubre vuelven a ser los meses del año que concentran el mayor número de accidentes.
2: Y sepan además que el porcentaje de mayores de 55 años conectados a Internet ha crecido con fuerza en España, pasando del 57% en 2020 al 80% en 2025. Crece el número de seniors conectados, aunque no todos aprovechan igual las posibilidades que ofrece la red, María Martínez.
3: El uso de la tecnología ha pasado del 65% al 75% entre las personas de 65 y 74 años. Más de la mitad utiliza Internet para leer prensa digital y casi un 43% realiza operaciones bancarias online. Aún así, desde la Fundación MAPFRE piden una digitalización más inclusiva para aumentar la confianza de los seniors y para ello hace falta más formación.
4: Si aspiramos a que las personas sean lo más independientes posibles hasta el final de su vida, pongamos remedio. No seamos rehenes de que nos ayude un familiar.
3: También denuncian que una incorrecta transición tecnológica repercute en la tasa de empleo. El perfil más afectado son las mujeres mayores de 50 años.
2: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
5: Mundial 2026 en Radio Estadio.
6: Día 5, Grupo H. Por fin ha llegado el día de España. La selección de Luis de la Fuente afronta el debut ante Cabo Verde con la ilusión de todo un país. Hoy lunes, desde el Mercedes-Benz de Atlanta, primeros pasos para seguir alimentando el sueño y la gloria.
7: Entre amigos, con familia, camisetas blancas y rojas, caras pintadas y sentidos bien abiertos.
6: Todo a las 5 en Radio Estadio. Tu latido, tu selección.
5: Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
9: Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts del punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
8: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
9: Nou programa, nova ciutat, la que comencem avui aquest dilluns, aquest 15 de juny de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí els micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dilluns de tertúlia d'actualitat esportiva. Avui ens acompanya Marc Perelló per parlar d'un dels grans triomfs d'aquesta temporada i és el que ha aconseguit el Vila-sana, proclamant-se campió de l'Hockey Lliga Iberdrola després de guanyar en la primera ocasió ja que ha tingut el Fraga, imposar-se d'aquest equip en el qual s'ha vist les cares en diverses competicions al llarg d'aquesta temporada i que aquest premi doncs, a la regularitat i a la constància arriba ara amb aquest títol de l'Hockey Lliga. Hockey també de moda i de tendència amb un Juneda que puja a Nacional Catalana i en futbol sala el Linyola obligat a l'èpica si vol assolir aquest ascens després de caure 1-4 en el partit d'anada contra l'Estrella Futsal. Per tant, les lleidatanes hauran de competir durant bona part del duel per intentar doncs, aquesta remuntada complicada, però encara amb possibilitats. Parlarem de futbol i ho farem també amb una figura, potser a vegades desconeguda, però que hi és, i és la de l'agent FIFA, la gent que està al costat dels jugadors, representant-los. Ens acompanyarà en Mario Barri per parlar precisament doncs, d'aquesta feina, de què suposa representar jugadors, quins són els trets més característics, què busquen els jugadors quan fitxen per un equip, què busquen els equips quan busquen en el mercat de fitxatges els seus jugadors, també doncs, ara a les portes de l'estiu, quan més moviment hi ha en aquest sentit. Mario Barri, a més, també coneix bé el mercat lleidatà, els equips lleidatans, perquè té representats alguns jugadors que, de moment, fins a aquesta temporada doncs, han jugat amb l'Atlètic Lleida. Veurem, coneixerem una miqueta més aquesta figura. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més, però abans, com cada dia, informació de serveis.
8: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
9: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb Noelia García. Què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. Avui dilluns baixen les temperatures.

0: Temperatures màximes de 36 graus a Lleida i a Balaguer, 34 a Tàrrega, 31 graus a la Seu d'Urgell i 25 a Vielha. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Podran ser localment forts amb calamarsa i fortes ventades. No es descarten també que aquests ruixats arribin a zones de la depressió central. Demà dimarts pujaran les temperatures màximes de 37 graus a Lleida i a Balaguer, 36 a Tàrrega, 31 graus a la Seu d'Urgell i 26 a Vielha. Demà tindrem un temps més estable, excepte a la Vall d'Aran. Allà s'esperen ruixats i tempestes durant la tarda i a la resta del territori sol i cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, continua tallada la calçada entre Cervià de les Garrigues i l'Albi, la LP7032, a causa de l'incendi forestal que s'havia proclamat aquest diumenge. Un total de 16 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat, dues unitats de comandament i mitjans aeris de suport continuen treballant aquest dilluns en les tasques d'extinció d'aquest incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que es va donar per estabilitzat a les 7 de la tarda d'aquest diumenge. 10 minuts passen de la una del migdia, fem una petita pausa i ens hi posem amb l'actualitat esportiva.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
4: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
5: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estoc de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
6: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 00 05.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Doncs vinga, arrenquem setmana donant un cop d'ull a l'actualitat esportiva que passa per Vila-sana amb les campiones de l'Hockey Lliga, un títol que aconsegueixen per primera vegada després d'imposar-se al Fraga en el segon partit d'aquest diumenge. En hockey també bones notícies per al Juneda, que aconsegueix l'ascens a Nacional Catalana només un any després de pujar de categoria, i el Linyola de futbol sala, que haurà de buscar una remuntada heroica a Galícia si vol mantenir viu aquest somni de l'ascens. De totes aquestes qüestions més de futbol que en parlarem àmpliament en la segona part de la tertúlia, ens acompanya en Marc Perelló. Què tal, Marc? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Doncs un punt final a una temporada del Vila-sana que no podia ser millor. Tenia tres competicions en joc amb el mateix rival amb què s'ha anat trobant en aquestes tres competicions, i finalment potser aquest premi a la constància i a la regularitat, que és el títol de Lliga i que aconseguia per primera vegada, se l'ha acabat enduent el Vila-sana en aquest enfrontament, aquest cara a cara amb el Fraga.
1: Sí, sí que és veritat que el format de la competició d'aquesta... El format de la competició al final de la temporada regular, no, mai millor dit, acaba decidint la Lliga amb un format com de play-off pel títol, no, entre els millors de la Lliga, com ha de ser, i sí, primer contra el Palau per la via ràpida, igual que en aquesta segona eliminatòria, via ràpida, perquè sí, fas 2-0 i 2-0, i sí que és veritat que ahir era possiblement el partit més important un dels partits més importants de la història del Vila-sana, perquè havies fet aquesta temporada també, havien arribat jugadores importants o contrastades a la categoria, i la veritat que era posar el, mirant també titulars avui de premsa escrita o de portals, no, és posar el colofó a un cicle. També m'agafo una mica el que deia el Jordi Lovirosa a les seves xarxes socials, a Instagram, que va dir que era el comiat ideal de la Maria Porta, i quin comiat més ideal, no, que guanyés la primera Hockey Lliga Iberdrola de la història del Vila-sana, i amb un partit que ho parlava, ho estava seguint, no vaig poder assistir al partit perquè tenia compromisos, però mirant el partit així de reull, no, a la televisió, algun moment que vaig poder mirar, la veritat que va ser tot un partidàs que a mi, tirant de records, mirant altres esports, doncs et porta a moments o partits que també has vist que són memorables, perquè si la gent ha vist el partit, que entenc que molta gent l'ha vist, doncs sí que és veritat que el partit comença com una mica el de la primera... O sigui, el primer partit d'aquesta segona eliminatòria, d'aquesta final, que són primers minuts de tanteig, pot ser una mica de respecte entre els dos equips, però al final el Vila-sana fica una marxa també en aquest inici del partit, també s'haurà acabant sent els minuts, el primer gol de l'Alça Salvanya, i és curiós perquè justament quan el Fraga té alguns errors en defensa, el Vila-sana aprofita dos gols més, i també és curiós perquè... El gol del Fraga és un gol que agafa una mica de sorpresa, perquè és un xut llunyà, un xut llunyà de la Maria Sanjurjo, l'intenta rebutjar, l'Anna Salvat en última instància, quan semblava que podia estar aturada aquella jugada, que no passava res, fica la punta de l'estic a l'Adri Soto i fa el gol, però és que dius a veure què passa a partir d'ara, perquè 1-2... pot passar de tot, o veurem com passi. Al cap d'un minut la Victòria Porta fa un altre gol, dos gols del Vila-sana clavats, o sigui, el de la Jimena Gómez i el de la Victòria Porta clavats, una recuperació, i les dues soles davant de la portera, gol. Dos gols que jo crec que el Fraga es queda flipant, perquè són dos gols molt ràpids i que no saps què ha passat.
0: Clar, sense reacció.
1: Sense reacció, i al final 1-3, i la segona part sí que és veritat que... La gent comentava, ara el Fraga farà un pas endavant, perquè si vol empatar o retirar distàncies ha de generar una resposta.
0: Clar, i a més que jugava a casa, que vulguis que no, també és la pressió aquesta de que segurament l'afició també va respondre, tot i que també hi havia, doncs, molta afició, sí, del Vila-sana que va acompanyar l'equip,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, sí, sí, però és que jo sempre ho he dit, i ho dic perquè ho penso així, objectivament és així, que el Vila-sana és l'equip que ha jugat millor de la temporada, I es va demostrar, perquè en moments on el Fraga podia, a la segona part, no, que diem que esperàvem una resposta del Fraga o que el Fraga volia respondre als tres gols del Vila-sana, s'apropava el Fraga, sí que és veritat que en perill, però el Vila-sana és el que dic, té un joc amb un 3 en orles, combinava tres passades amb una... no sé com dir, una cohesió de l'equip amb el joc que feia que el Fraga tingués poc la pilota i poques oportunitats realment per a generar perill o per fer-li gol a un Anas Salvat, que de nou va tenir una actuació molt bona i parant pilotes en ocasions clares del Fraga, que curiosament també, si parlem del Vila-sana, que era el comiat de la Maria Porta, uh-huh, per part del Fraga, si no m'equivoco, també es retira, acaba un cicle de 5 anys al Fraga i diria que es retira la Vinyet Flix, i ara ho està revisant, i això, dos comiats, i la veritat que també el Vila-sana és un partit que, com he dit, crec que és el més important, perquè com bé has dit, t'enfrontaves a un rival que...
0: Que t'has trobat a més a les competicions de Champions, temporades també, de Copa de la Reina, sí, i que en les darreres temporades doncs havia hagut aquest frec-a-frec molt intens.
1: Sí, però crec que també d'alguna manera és que són els dos millors equips d'Europa, és així.
0: Sí.
1: Hi ha una rivalitat també, són els dos millors equips d'Europa. Si havia de ser un equip que el Vila-sana tingués l'oportunitat de guanyar la Lliga, jo crec que havia de ser el Fraga, no? Com s'ha vist, a banda que t'has trobat en altres competicions, havia de ser el Fraga. I tot i que el Vila-sana tenia el factor pista a favor en aquesta final, ja ho va dir la Maria Porta també quan li van fer l'homenatge a l'acabar el primer partit de la final a Vila-sana, que ells preferien guanyar ahir i acabar de segellar l'objectiu, i també veient retransmissions esportives del partit, diria que no sé si tot el poble o pràcticament tot el poble estava al pavelló de Fraga, o sigui al sotet, així que... un dia històric per al Vila-sana i que posa colofó a aquest cicle, i veurem cap a on va el club, però primer gaudir la gent de Vila-sana d'aquest èxit.
0: Doncs amb l'hoquei està de moda i està de tendència, parlem del Vila-sana amb aquest èxit, però també doncs, en una altra categoria, el Juneda, que ha aconseguit pujar a Nacional Catalana després que l'any passat ascendís a Primera Catalana, i ara doncs, ha aconseguit aquest altre salt de qualitat. Estem també a l'espera de veure què passa amb el Linyola de Futbol Sala, que doncs, estaven molt optimistes amb aquestes opcions d'ascens, però que s'han vist complicades al caure 1-4 davant de l'Estrella Futsal en el partit d'anada. Veurem doncs, si la remuntada és possible en aquest sentit.
1: Sí, tocarà com es diu, no? Tocarà remuntar i veure si és possible, no? a la pista de les gallegues. Sí, sí.
0: I del futbol sala doncs, també a l'actualitat futbolística. El que fem és ampliar una mica la mirada, més enllà de tota l'actualitat que anem comentant. Avui el que volem fer també és parlar d'una figura clau del futbol actual, la de l'agent, de l'intermediari de futbolista. Ens acompanya en Mario Barri, és agent FIFA. Treballa amb jugadors de diferents categories, actualment també representant futbolistes que han estat vinculats, i veurem doncs, si seguiran vinculats o no amb l'Atlètic Lleida. Què tal, Mario? Bon dia.
2: Bon dia, bon dia, un plaer.
0: Marc, som-hi, que estem parlant aquí d'una figura que és molt important, que moltes vegades parlem dels agents i potser la gent no sap exactament en què consisteix aquesta feina. Sí. En què consisteix aquesta feina, Mario?
2: Aquesta feina, bon dia, primer, consisteix, el primer, en no enganyar ningú, en intentar ser honest amb el jugador, en intentar buscar les millors oportunitats sempre quan ell se les guanyi amb rendiment, i treballar dur i intentar que arribin a ser a tindre l'oportunitat de ser professionals, que és del que es tracta.
1: I en aquest sentit parlarem d'algun nom, però no sé com valores aquest any has portat jugadors d'equips que d'aquí de Lleida, no sé com d'important o de quina manera també creus que Lleida pot ser un trampolí, no, en aquest objectiu per als futbolistes que volen ser professionals també.
2: Correcte. Al final és el que dèiem a l'inici, amb rendiment qualsevol club és un trampolí. Està clar que Lleida, per comarca, per nom, Sí que és veritat que ha passat tot el que ha passat amb el Lleida i ara tenim el club possiblement que està més amunt, és l'Atlètic Lleida, i aquí tinc un parell de jugadors lleidatans que bueno, s'han guanyat amb treball dur, amb disciplina, amb constància, pues s'han guanyat l'oportunitat de tirar cap amunt, que són el Morós i Divell i el Dauda, i s'ho han guanyat. Per tant, el que em dius tu, que és un trampolí, evidentment, evidentment.
1: I més enllà de la... Més enllà del que hagi pogut passar, perquè són jugadors de la... o han jugat aquesta temporada amb l'Atlètic Lleida, més enllà del que hagi passat amb l'Atlètic Lleida, no? Que ha consumat el descens de segona ref a tercera ref, també no és un factor que els hi vingui, que no els acabi de favorir a l'hora de captar o de que si volen continuar la seva carrera i canviar d'equip, que no és una cosa que tiren enrere els equips, això, el fet que han jugat a un equip que ha baixat també.
2: Bueno, el futbol és un esport col·lectiu amb un rendiment individual. Què et vull dir? Que pot haver-hi un equip que, com dius tu, perdi la categoria, però sí, el jugador individualment la guanyi o la mantingui. I és el que passarà amb aquests dos que comento jo. L'Atlètic Lleida ha perdut la categoria, però aquests dos nois no només no la perdran, sinó que la milloraran. I pot passar a l'inrevés també. Un equip guanya la Lliga i puja a primera ref, en el cas de la Lliga de l'Atlètic Lleida, i pot haver-hi jugadors que baixin a tercera divisió perquè no s'hagin guanyat amb rendiment individual pujar.
1: Sí, sí, sí.
2: No està vinculat al pujar o baixar amb on acabarà el jugador.
0: Vale. Clar, és que moltes vegades, i això ha passat amb diversos jugadors que hem anat veient, que acaba la temporada i dius, ostres, la feina que han fet durant tot l'any també sí, ha de tenir la seva recompensa, no? I veure doncs, una mica quines són les seves trajectòries i quines oportunitats els hi pot suposar, perquè al final estem parlant, en molts casos, de nois que són molt joves i que hi ha molta competència també, no? Tu que et mous en aquest mercat suposo que ho deus veure, que és difícil... tenir un jugador, mostrar quines són les seves potencialitats i buscar un equip doncs, en què pugui encaixar.
2: Correcte. I de vegades tu has donat un rendiment que mereix un premi en forma de pujar de categoria o a un club millor dins de la mateixa lliga o canviar una lliga millor, però els que entre cometes estan defensant la seva plaça en aquesta categoria millor també ho estan fent bé. O possiblement hi ha un altre d'un altre club que ho ha fet un palet millor que tu, numèricament, un davanter, pots marcar 18 gols i hi ha un altre que n'ha fet 23. I dius, hòstima, doncs no he pogut pujar de categoria. Tot té el seu moment, però el futbol sempre, amb rendiment, tard o d'hora acabes pujant. Pot haver-hi que un any s'enquisti, per això que diem. De vegades ja ho fas molt bé, però no trobes la plaça a dalt. Però en aquest cas els dos nanos de l'Atlètic Lleida l'han trobada i jo crec que és molt merescut, crec que són nanos, els coneixeu vosaltres segurament més que jo, i són nanos que s'ho han guanyat amb disciplina, amb humilitat, amb treball, sense fer soroll, sense espavientos, com es diu, i s'ho han guanyat.
1: I en aquest sentit, o sigui, més enllà d'aquests jugadors que comentes, no sé si també pots explicar als oients si la teva trajectòria com a representant, no sé si pots posar una mica de context o, per exemple, explicar si has tingut algun jugador que ara també destaqui, potser en categories més altes o no sé.
2: Sí, bueno, al final vam ajudar en tema de ara no em surt el nom, del nano aquest, el Brian Zaragoza, vam ajudar, va haver un noi que va anar a Superliga Xina, Rubén Alcaraz, que ha estat un fotimer d'anys al futbol professional i que continua, Boris Garros, que va anar a primera de Romania, ho dic Boris perquè també ha jugat aquí
0: sí,
2: a Lleida,
0: sí,
2: que va anar a primera de Grècia, a primera de Romania, no sé, hi ha diversos, Ivan Martos, que també porta un fotimer d'anys al futbol professional... Hi ha bastants. El que tots tenen un patró comú, que és el treball en silenci, la constància, i no només treballar en el que et demana l'equip, sinó tu individualment treballar les teves carències.
1: Sí.
2: Aquests jugadors entrenen per guanyar un partit el diumenge, i tu entrenes amb el grup per ser titular i guanyar un partit diumenge, però si tu tens una carència, no saps xutar amb l'esquerra, la presa de decisions és lenta, no tens bon xut, això ho has de treballar a part.
1: Sí, sí.
2: I tots fan aquesta feina, a part de l'entrenament invisible famós, que és pues, cuidar-te, menjar bé, dormir bé.
1: I quina és també una mica la... també la, per exemple, la vostra agència, També hi ha un treball del fet de, d'alguna manera, intentar persuadir a jugadors que no porteu per a intentar tenir-los, perquè just quan, amb aquesta última resposta m'ha vingut al cap també el nom d'Ethan González, que no sé qui el porte, no sé qui el porte, però és un jugador que també és, manté això, el treball potser en silenci, ha anat escalant categories. Ahir vaig sentir, no sé si és igual la Lio, però dic, no sé si és oficial, vaig sentir que l'ha fitxat el Girona.
2: És correcte.
1: No sé si és oficial, però sí, l'ha fitxat el Girona i havia jugat ara aquesta última temporada a Granada, no? Com jugadors que has comentat, Alcaraz, Brian Zaragoza, s'ha dit pel Cornellà, vull dir, una mica així, el com volés, però perquè ha estat amb els últims dos anys, jo l'he vist jugant a l'escala i vull dir, és un jugador que en pocs anys ha pujat bastant, no sé, suposo que també és el que dius, l'objectiu del jugador ha de ser aquest, no sé si també des de la vostra agència també us agrada aquest tipus de jugadors i de quina manera també és clau o com ho feu per a persuadir que jugadors vinguin a vosaltres també.
2: Jo personalment intento mantenir una ètica de que si és d'una agència, com el cas d'Ethan, intento no tocar-los. El que passa és que en el nostre món, cuidao perquè la ètica...
0: A vegades...
2: Moltes vegades, més que a vegades, moltes vegades se la salten. Jo intento que si un jugador té agent, pues no, i més quan ja està dalt, perquè al final quan ja està dalt pots tocar algú que igual pues, diguis que fa aquí tant de temps i dir, escolta, estàs content amb el teu agent o no, tal, que em va passar amb Moro, us ho explico clarament, que hi tenia un agent i jo deia, és que fa aquest nano tercera, i em va dir, bueno, és que clar, no em mou, no tal, dic, pues, si vols canviar, sí, però un nano que ja està dalt, jo intento mantenir la ètica, però a la nostra feina no hi ha ètica, i el cas més famós és el de Lamine Yamal, quan marxa en Mendes, previ pagament de Mendes de 4 milions a Ivan de la Penya, em sembla que eren, i 6 a la família, i se l'endú Mendes. Bueno, però encara s'uneix perquè a la gent li ha recompensat, que hi ha gent que ni ho fa. Llavors, l'ètica, cuidao. I el que em comentaves d'Ethan, Ethan és un nano que ja el juvenil de Cornellà no destacava, eh? No. El juvenil del Cornellà jugava, però no destacava. Era titular? Sí. Destacava? No. Però ho feia tot bé. I deies, bueno, un dia s'apagarà aquest nano, un dia s'apagarà, perquè el físic era el que era, i vas veient que, pa, hòstima, i segueix, i el que has dit tu, i vas a dir a l'escala, i dius, hòstima, i ja aquest any a l'Europa, ja l'any passat ja ho era, aquest any a l'Europa dius, buah, fa tot bé, ben posicionat, la presa de decisions tota correcta, no falla un passe, en horitzontal, en vertical, basculacions, tot bé, i al mercat d'hivern, com bé has dit tu, Marc, pertanyia al Cornellà, i el Cornellà decideix...
1: cedir-lo a Granada, segona, no?
2: Sí. El porta a Granada, sí. Tal com va a Granada, em sembla que amb el número 47, comença a jugar tot de titular, o sigui, no, sí, sí. Ni adaptació ni res, eh? Pamba, titular, sí. I Quique Càrcel, que és un tio que està molt atent a aquest mercat, que ja el coneixia d'abans, pues l'acaba signant per l'any vinent.
0: Clar, és això també, és estar molt atent al mercat, perquè com es detecta que un jugador té possibilitats de futur, perquè ho deies, no? Doncs, ostres, doncs aquí no destacava, però en el moment en què es comença a moure i va passant per altres equips, doncs vas veient que aquí hi ha un diamant en brut, potser.
2: Correcte. Com es detecta? Hi ha dos vies. La primera via és perdent molts dissabtes i diumenges, estar als camps de futbol, sense la família, sense dinars familiars i veient molt de futbol. I anar coneixent els jugadors bastant, veient molts partits. I una molt important també és la informació de gent de la teva confiança. Hòstima, Mario, hi ha aquí un nano que ves a veure el que tal, que l'he vist de casualitat o m'han dit. O sigui, el treball constant als camps i la informació.
1: I també durant la temporada, com és la feina? Perquè quan no hi ha mercat de fitxatges durant la temporada, sí que hi ha el d'hivern, però... O sigui... Hi ha molts mesos, no, que no hi ha mercat, però realment potser també hi ha mercat. Com és la relació potser en el dia a dia o amb els jugadors? I després, per altra banda, no sé si tens alguna anècdota o com creus que també es treballa o per experiència pròpia. De vegades també que ara està molt de moda parlar dels egos, però ara així com es treballen de vegades els egos, perquè em parla del Dizan, que ell ho ha treballat amb silenci, per exemple, jo crec que és un bon exemple, però per exemple, un altre jugador... que està ara, per dir un nom, està ara al Mollerussa, tercera ref, i amb un any està jugant a l'Europa, igual això mentalment de vegades costa de gestionar també.
2: Correcte. El dia a dia fora de mercat, sí que és veritat que fem moltes reunions, al cap de setmana veiem partits, dos mesos o tres abans del mercat ja has d'anar parlant amb els clubs, vés a veure aquest, vigila amb aquest, envia un vídeo, segueix-lo, de clubs de tota Espanya i de l'estranger. Llavors vas parlant, vas sentant amb el jugador, no m'agrada xerrar molt amb el jugador per no cremar el missatge, perquè la carrera d'un jugador són 10 anys i si cada dia li estàs dient a tope, no afloges, no sé què, acaba cansat.
0: Clar, massa pressió, no?
2: Sí, i acabem cansats i cremes un missatge que pot fer servir, pot fer falta en un moment de veritat i ja no té la força perquè l'has estat desgastant dient-ho cada vegada. Llavors sí que hi ha feina, sembla que no, però reunions, jugadors nous, els caps de setmana ja estàs liat.
1: I amb els clubs també el contacte ha de ser molt diari? O...
2: No, no, de tant en tant, sense molestar, passar perfils concrets i que ells s'ho vagin mirant. Però dos, tres mesos abans ja vas dient mira't aquest o mira't l'altre, que l'he vist interessant, que
1: I com,
2: tal. Que
1: I com es veu? O sigui, durant la temporada vas seguint els teus jugadors, evidentment, però com perceps quin és el... no sé com dir-ho, la intenció o el millor pel jugador de cara a la pròxima temporada, si és, només hi ha dues opcions, seguir el...
0: Renovar o marxar.
1: Renovar o marxar. Com detectes tu, segons la temporada que ha tingut el jugador per mèrits propis, què és el millor per ell i després sí que ve la cosa de ficar-te a negociar o el que sigui per lluitar pel seu futur, també.
2: Bueno, ho vas veient amb el rendiment que dona la Lliga. Al final, ja, si ets de mig camp cap endavant, extrem, mitja punta, nou, els números marquen molt, tu saps. Un jugador que té números, assistències i gols...
1: L'acaben fitxant algú.
2: Sí. Saps que tirarà cap a dalt i saps que has de buscar alternativa. I darrere passa una miqueta el mateix. Hi ha jugadors que es mengen la lliga, que tu els estàs veient i dius, hòstia,

0: se li queda petita la lliga. I aquests són els que els han d'anar donant sortida. Sí. I hi ha altres que han de repetir curs, entre cometes, en forma de categoria, que és lo normal. Cap jugador fa segona ref, primera ref, segona divisió i primera divisió. Has d'anar repetint cursos, però hi ha algun any que rebentes la lliga i ja t'has guanyat el tirar cap amunt.
1: Clar, i fas un salt, no? Potser més enllà de la categoria immediatament superior.
0: Correcte, correcte. I aquí, us ho he comentat off the record, aquí veureu aquest any amb Morós i Diver, pues, el que ha passat. És un exemple que ha fet Morós i Diver aquest any.
1: Bueno, o sigui, sabem que no mantindran la categoria del club en el qual han estat jugant fins ara. No,
0: l'Atlètic Lleida en aquest cas té que estar content, perquè li ha de servir això com a plataforma de captació de talent, de dir, mira, que aquí deixem sortir, donem oportunitats,
2: sí.
0: Valorem que esteu de passada, i això l'Atlètic Lleida ho ha de valorar.
2: Pues que de fer l'Atlètic Lleida ha estat trampolí també per altres jugadors, com per exemple la temporada passada, tothom ho té ben present, que Wilber Hurtado fa no sé quants gols fa a la tercera federació, i el fitxa el Mallorca B, que si et fitxa el Mallorca B, diria que, no sé, si ets sub-23, tens encara l'opció d'entrenar, i no saps mai si puja al primer equip del Mallorca, que ha baixat a segona divisió, però és un equip de primera. Vull dir, el cas de Wilber jo crec que és el més clau d'un jugador que surt, en aquest cas que estem parlant, surt de l'Atlètic Lleida, que el van fitxar d'un equip d'aquí de Catalunya, de la Muntanyesa,
0: sí.
2: surt de l'Atlètic Lleida, fa una temporada que flipes, molt bona, i després, no hem parlat off the record, però aquell playoff famós contra el Badalona, que acaba guanyant el Badalona, però veus dos, tres jugadors, tu has esmentat noms, però Wilber també, són el cartell perfecte o que es diria l'escaparate perfecte per al futbolista. I mira, de l'Atlètic Lleida al Mallorca B, que no és fàcil, eh?
0: Sí. El que jo penso, Marc, que no tinc tota la informació i possiblement m'estic equivocant, però jo crec que Wilber, la decisió jo no la comparteixo, perquè tu te'n vas al Mallorca B a tercera divisió i no pot pujar al primer equip per el que has dit tu, perquè no és sots 23.
2: Ah, clar, ara no sé quina edat té. O sigui, no sé,
0: no ho era, em sembla. No ho era,
2: o
0: no
2: sigui,
0: ho
2: era. És més gran.
0: Sí. Llavors, no pot pujar al primer equip. Tu te'n vas al Mallorca, tercera divisió, a la Illa, que no et veu ningú. A la Illa,
2: sí,
0: que un scouting...
2: S'ha tornat a inflar a fer gols, però... Sí.
0: Ja, però futbolísticament... Jo
1: clar,
0: no
1: és més complicat, no aniràs a veure,
0: clar,
1: no traslladaràs.
0: Clar, i no pots pujar al primer equip. I estàs a tercera, quan t'has guanyat, pujar de categoria. Sense tindre la informació, jo penso que és per un tema econòmic, però clar, per un tema econòmic també pots guanyar una quantitat important pujant de categoria i anant a un altre club, que és el que ja em va passar amb Boris a la seva època. Un tio que fa gols, pues, no cal que vagis a Mallorca per l'escut, només per estar tercera.
2: Sí, sí.
0: Jo crec que hagués pogut anar a segona ref o a primera ref guanyant els mateixos diners que li pot donar el Mallorca. Jo penso, eh?
2: Sí, tampoc cal descartar que igual que el torni a pescar l'Atlètic Lleida aquest any a Wilber.
0: No sé com li ha anat, eh? Diu, comenten que ha fet gols, no sé.
2: Ha fet gols. Sí. Ha fet gols i el Mallorca ha posat a segona federació, o sigui que tot rodó, no sé, a veure què passa.
1: Clar, també es dona com una mica la situació aquesta, no? De tens jugadors que evidentment tu vols mirar pel seu futur i el jugador vol mirar també pel seu futur professional, no? Per intentar escalar, doncs, aquestes categories, però després hi ha l'altra part aquesta que moltes vegades la massa social necessita que hi hagi aquells jugadors que siguin com l'ànima de l'equip, i que això és molt difícil aconseguir quan hi ha una itinerància, no? És el dilema aquest de saber quan t'has de quedar en un lloc o quan has de dir, bueno, fem un altre pas endavant.
0: Sí, és la part dolenta del futbol, que s'ha tornat massa comercial, massa el que dius tu, que al final ningú es converteix en identitat d'un club, tot és molt canviant, excepte els grans, ja ho sabem,
1: clar.
0: Barça, Madrid i tal, l'altre cada un mira pel seu futur, i clar, si et ve una bona oferta econòmica en una categoria superior, que és més aparador, hi ha més visibilitat, la carrera és curta, no hi ha la identitat d'altres anys, perquè hi ha més scoutings, igual el que dius tu, igual fa 10 anys el Mallorca no hagués pogut tindre accés a Wilber, perquè no hi havia ningú aquí mirant el futbol d'aquí.
2: Sí.
0: Hi ha més scoutings, arriben a més jugadors, es fica el tema econòmic pel mig i manca la identitat molts cops.
2: I per curiositat també, com per jugadors joves, per exemple, no sé si també portes a jugadors joves de canteres importants, Barça, Espanyol, Cornellà, Adam, per posar alguns noms de molts que n'hi haurà, no? Com

com parlat abans de la detecció aquesta del talent, però també ha de ser complicat, suposo, en aquestes canteres grans d'agafar jugadors, o com els... Com, és que clar, el que parlem...

0: De vegades aquesta pressa, no? No, no ho sé, penso jo, igual... Sí.
1: El cas de Lamine és una excepció. Tinc jugadors actualment Girona, Espanyol, el Barça ara no en tinc, però Girona, Espanyol, Damm, Cornellà, Nàstic de Manresa, aquest l'Andorra de Piqué, que està darrere, i jo personalment no vaig a captar jugadors dels equips grans. Jo els porto d'equips petitets, per exemple, jo tinc el Hugo Caroz a l'Espanyol B, que ha jugat la Lliga de l'Atlètic Lleida, i el porto de Badalona. O Àlex Partera, que està a l'Espanyol C, sí, també. Sí. Llavors, al final els porto de fora. Per què? Al final, quan tu vas a Barça o Espanyol, a captar... Hi ha un infantil, eh? Hi ha un infantil. Cuidao.
0: És que la cosa és que hi ha jugadors amb edat infantil que ja tenen agent, amb clubs grans.
1: No, però és que el que no té, hi ha 20 agents per un infantil. No és la meva guerra. Jo no em fotaré allà a lluitar contra Vic. Me'n vaig a Badalona, me'n vaig a Sant Andreu, me'n vaig a Trasclub, igual... i els acabo ficant via Trasclub.
0: Que... No, dic com a incís, és que l'escenari crec que ha canviat molt, perquè parlàvem abans també fora de micròfons. Jo he jugat a futbol de petit, i sí que potser jugava a un club que no era gran, però vull dir, en aquella edat poca gent tenia una gent. I encara que fos Lleida, amb tots els meus respectes, ningú tenia una gent. I ara té una gent... tothom.
1: Correcte, correcte.
2: I què busca avui un futbolista quan vol fitxar per un club? I què busca també un club quan ara doncs, entrarà al mercat i dirà necessitem fer una plantilla?
1: Parlem de futbol base o primers equips?
2: Parlem doncs d'això, d'aquestes categories en les que es movem, primera, segona, tercera federació.
0: Sí, sí, sí.
2: Primera,
1: bueno, al final aquestes categories semiprofessionals busquen el rendiment de l'any passat. Tot va segons perfils de clubs barra models de joc. Hi ha clubs que buscaran més físics, més gent, hòstima, em vull tancar darrere, vull gent física que recuperi pilotes, que guanyi duels, que siguin ràpides sortint al contraatac, o hi haurà clubs que diran jo vull tindre la possessió, tindre la pilota, tocar, el perfil ja és diferent del que vas a buscar, i el que dèiem abans, el rendiment de l'any anterior.
2: Clar, i això també dependrà molt de la figura de l'entrenador, no? Del que vulgui...
1: El model de joc del míster, clar, el míster pot dir jo vull jugar amb gent més gran, dominar més els duels i tindre poc la pilota i anar a la contra, i hi haurà un altre que dirà jo vull tocar, per exemple, el Castelló B, parlo de la vostra lliga, el Castelló B és un equip igual que el Barça, que li agrada tindre la possessió, que li agrada tocar, i l'Espanyol B és un equip més físic.
0: Sí.
1: L'Espanyol ve és un equip més rocós, que no vol tant pilota, que surten amb jugadors molt ràpids.
0: Més vertical, més vertical.
1: Sí, amb Lluc Castell i Jan Períes, que són avions, poca pilota, sí, tenen sí, a Timera sí. Darrere, que potser Londoño la toca una mica, però la resta són físics.
0: I Català, que rasca una mica també.
1: Català, Hugo Caroz, que també... I el Barça o el Castelló pues, són més de jugar. Pues, a l'hora d'assignar jugadors, buscaran perfils diferents.
0: I en aquest sentit, com hem parlat una mica d'aquest tracte amb el jugador, després també fins on puguis explicar, quan per exemple tens un jugador que és això, que el seu futur o el seu punt de la seva carrera li marque que si pot, igual millor, no sé si té ofertes, igual o millor és marxar del club on està ara mateix, fins quin punt també és complicat parlar amb el club que està actualment per a convèncer-lo i perquè el club també... fins a on pugui, intentarà retenir-lo també.
1: Sí, bueno, si acaba contracte no tenim aquest problema, queda lliure, t'intentaran convèncer, però mana, entre cometes...
0: Mana el jugador, no?
1: Manes tu, la situació la tens controlada i dominada, si tens contracte en vigor...
0: És més complicat.
1: És un problema, has de tindre bona relació amb el club, segurament li tens que explicar on va...
0: Sí, perquè, per exemple, no ho he parlat amb ell, però, per exemple, hi ha el cas de que igual ho haurà solucionat i ja està, però hi ha el cas de Lamine Diaby, que l'ha fitxat l'Inter Escaldes, i si no m'equivoco tenia aquesta temporada havia firmat amb l'Atlètic Lleida fins a 2027, tenia una temporada més, i ara havia tornat ara del Mollerús a cedit per l'Atlètic Lleida, i s'ha anat a l'Inter Escaldes, vull dir, tenia un any de contracte, vull dir, en aquest cas també és un bon exemple que igual, quan té un negoci ja està, però vull dir, que no és fàcil, si tens un any de contracte...
1: Correcte, depèn la relació del club, depèn al final si tens relació d'altres anys, o per, ara m'invento, igual a l'Atlètic Lleida vol un jugador meu, i li dic, hòstima, deixa tirar aquest cap a dalt i aporto l'altre, ens ajudem entre tots... Però normalment, si acabes el contracte, tens la situació dominada, evidentment, encara que t'intentin convèncer...
0: Clar, perquè Moró i Dauda acaben contracte, no?
1: Sí, però Moró i Dauda se'ls va oferir... Jo seré franc, se'ls va oferir signar per més anys. I jo vaig dir que no, i vaig quedar jo una mica com a igual dolent, però jo és que miro pels nanos.

0: Jo miro pels nanos, inclús us diré que al novembre, al novembre a Dauda se li presenta una oferta de renovació. I jo li dic a la persona que la presenta que creia que era el moment de que reforcessin l'equip, no de presentar renovacions. I em va dir, tens raó, tal, deixem-ho aparcat. Clar, quan tu estàs per baixar i al novembre, que queda un mes per obrir mercat, estàs pendent de la renovació, crec que no és lògic. Crec que el lògic al novembre és reforçar l'equip per sortir de baix. Sí. No presentar-me una renovació pel Dauda que no tocava.
1: Clar,
0: llavors...
1: no, i que al final un jugador sol no pot fer la feina dels 11 no, que hi ha damunt del terreny de joc. No?
0: Correcte, però a part és això. I llavors vaig dir, mira, i a vegades quedem com a dolents, però jo intento tindre la consciència tranquil·la. Jo dic, hòstima, és bo això pel nano?
2: Clar, no. Vosaltres mireu el millor amb el que has dit, no? Tenir... amb el temps també una relació bona amb els clubs i el millor per als xavals també.
0: Clar, i que el club ho intenti entendre, després és com tota la vida, hi ha gent que entén les coses i hi ha gent que no les entén. Bueno, pues si no les entén, si un jugador, m'invento, deies del Mallorca, si un jugador del Mallorca pot anar al Betis, què li dius al nano? Què li dius?
1: Sí, sí, sí. Deu haver també com una mica el paper aquest de psicòleg, no? D'assessor amb els jugadors, de dir, ostres, doncs no et deixis endur només per una cosa molt bona que t'ofereixin, sinó valora una mica més altres aspectes, no? Toca de peus a terra i a terra, tot això una mica.
0: Totalment, Núria, totalment. Al final és, has de fer de psicòleg, però el jugador és intel·ligent i sap que tu estàs al seu vaixell.
1: Sí, sí.
0: Perquè tu li dius, d'aquí sortiràs i els que continuarem serem nosaltres. Si passaràs d'un club a l'altre, i el jugador això ho capta ràpid i diu, és veritat, he de mirar per mi, perquè la trajectòria és curta, he de ser egoista, sempre que sigui per tirar cap amunt. Jo igual no m'enduria un jugador de l'Atlètic Lleida a un altre club de la mateixa categoria, perquè considero que és falta d'ètica. Encara que perdem una mica de diners, ho trobo falta d'ètica. Però per fer un salt gran, sí, llavors... Far de psicòleg aquí, però és una psicologia ràpida, perquè l'entén ràpid. On has de fer més de psicòleg és quan agafen els batxes, agafen bajons...
1: Clar.
2: Com diuen allò, el delantero con los goles, que quan no entra la pilota és més... que de vegades és difícil de gestionar i al final també tornen a fer-ne un altre i s'acaba la pel·lícula també.
0: Sí, amb Moró hem tingut una anècdota divertida, però el xaval, clar, és un nano que escolta molt. Moró... No sé per què té la mania de quan ha de xutar, pam, tot fort. Algú li haurà dit de petit, tienes muy buen disparo, eres muy potente, fuerte, fuerte. I un dia li vaig dir, perquè es va agobiar amb el tema gol, hostia, Mario, tal, dic, Moró, tio, col·locada dins de l'àrea petita, al pal llarg, una rosca col·locada i ja està. I va començar a fer gols així... I...
2: Sí, la jugada de marca de la casa del Moro, retallà i cap a dins.
0: I fluixeta. Al camp del Barbastro, jo hi era, al camp del Barbastro expulsen el porter. I Moro fa una cosa molt bona, que ja va demanar, amb un saque de banda, va demanar la pilota per ja girar-se i xutar. Perfecte. El tio és intel·ligent, veu que hi ha un jugador de camp, però clar, li fot un zambombazo que l'envia i li dic, Moro, si s'has ficat un jugador de porter... disminueix la potència de xut, que lo important és que vagi a porta i ja està, la col·loques una mica
1: fàcil,
0: i...
1: No?
0: Clar, i de vegades sí. Els hi falten aquestes cosetes, perquè Moró al final tampoc ha entrenat a cap club, tu saps millor que ningú, Marc, perquè tu has coincidit més que ningú, a cap categoria, no ha fet cap entrenament de professional
2: de primera Moró. Divisió no, amb tots els meus respectes
0: entrenament no. Tom no n'ha fet cap
2: no, el Moró amb això jo vaig coincidir de petit quan era adolescent no, a mirar el camp i un club de Pla d'Urgell no, mirar el camp i ja se'l veia que de, tu li servis la pelota no, com a joc és del Mundial de 2018 que li deien a Mbappé tomar la pelota i fes el que vulguis. Moró moltes vegades era això. I que de fet l'anècdota és que jo jugava d'extrem dret i ella a l'esquerra i això, i jo li deia, tu corre i fes, sí. Però sí, després ell, és veritat que si no m'equivoco, ell juga el fitxer Lleida, al planter, i després se'n va al Mollerussa, sí. que va jugar amb el Mollerussa del Serres, que al final és el previ pas a l'Atlètic Lleida, sí, sí.
1: Sí, sí. Anem acabant ja. Mario, hi ha un estiu per endavant. Imagino doncs, que ara és el moment aquest, no? Que ja porteu setmanes doncs, fent una mica d'avaluació, d'anàlisi, de prendre decisions i de veure doncs, què és el millor per als jugadors als que representes.
0: Correcte. Ja tot va en

0: ja bastant encaminat de lo que tinc. Això vol dir que han donat rendiment, perquè a 11 de juny tenir-ho encaminat és bona senyal. I el que dius tu, sí, ara ja és època de xerrar, d'acabar de tancar i de que cada un trobi el seu nou camí i l'any vinent la torni a rebentar per seguir creixent.
1: Perquè també en el cas, suposo que funciona diferent, potser respecte a les categories que estem parlant, primera, segona, tercera, ref, però per exemple en el cas de primera divisió hem vist casos de fitxatges que s'han tancat a última hora. T'ha passat mai alguna cosa així? I com es gestiona això? Perquè clar...
2: 13:58 de la nit.
1: Sí, com es gestiona? Has de decidir també molt ràpid, no? I pensar molt ràpid què és lo que, com, si s'ha de tancar o no alguna cosa també.
0: Sí, és perillós, més pel jugador. Jo estic acostumat i al principi sí que t'emportes sustos. Ara ja saps jugar amb el temps, saps desestressar-te, dir, bueno, acabarà sortint perquè s'ha de donar, però hi ha clubs que aprofiten, pues, el que dèiem abans, que tenen l'avantatge a l'hora de negociar, perquè els és a favor d'ells, intenten apurar al màxim i tu allà has de deduir l'acabarem fent i aguanto l'estirada que m'està tibant i l'aguanto, però clar, pel jugador és complicat.
2: Clar.
0: Pel jugador és complicat, perquè el jugador no ho ha viscut i buah, és complicat.
2: Molta tensió, no?
0: Molta tensió, es creu que es trencarà. De vegades es pot trencar i si es trenca, es trenca. Però hi ha vegades que tu notes que no es trencarà i que has d'aguantar perquè és el millor per ell.
1: I també més general, voldria també preguntar-te com valores la temporada del futbol català i una mica dels, no entrant massa en detalls dels equips, però com veus ara el moment del futbol català, ara amb el cas també del Sabadell, no? Que sembla que pot tenir opcions a l'ascens a la segona divisió, però com veus el futbol català en su conjunt, també parlant més enllà de Lleida, per exemple, l'Europa, el Sant Andreu, que tornarà a coincidir aquest any a la primera federació, perdó. Com veus en general una mica el futbol català també?
0: Jo aquest any l'he vist de lo millor dels últims 5 o 6 anys, en el sentit de que Sabadell està un pas, sí que és veritat que li toca al Zamora, que és un club del nivell de Sabadell.
1: Però va tocar li va tocar el Sant Andreu fa uns anys, si no m'equivoco, per
0: Sí.
1: pujar també. Sí.
0: El que passa és que Sabadell a casa seva és molt fort, la tornada la té a casa, però és un duel de dos equips molt, molt igualats. Jo hauria preferit que passés al Villarreal, que és un equip jove, amb poca experiència, que els filials tenen més baixes, ja, però Sabadell ha fet un temporadón, esperem que pugi. A l'Europa, jo crec que ha sigut l'equip català de l'any. Jo si hagués de donar un premi a l'equip català de l'any és per l'Europa, amb el pressupost que té. Baix no, baixíssim, menys que l'Atlètic Lleida, segurament. La plantilla, quasi han mantingut el 70, 75, 80% de la de l'any passat. I fer playoff a primera, que jo sincerament a inici de temporada el donava com a equip que baixaria, ho dic clarament, si t'equivoques, jo em vaig equivocar, i han fet playoff i s'han quedat a 180 minuts, perquè amb el Celta no han perdut ni un partit. Bueno, sí, van perdre la tornada, però...
1: Però van estar allà, van estar allà.
0: Van estar... Llavors, si analitzes l'ascens del Sant Andreu, ja tenim tres. Badalona juga a la fase final, que jo crec que li donarà per pujar, perquè té un equip competitiu per
1: Jo
0: pujar.
1: ho veig una mica, és la meva sensació, parlo molt de les sensacions, jo crec que és així, com l'any passat el Girona ve a Canàries, no, que va pujar, jo crec que el Badalona pot fer el
0: Por ahí
1: mateix.
0: va, perquè em sembla que li toca als gallecs,
1: Se
0: pot
1: toca
0: ser?
1: els gallecs, sí.
0: Però el toca Arenteiro o... Toca un equip Arenteiro o Compostela era.
1: Sí,
0: Cuidao,
1: sí, sí,
0: cuidao.
1: sí,
0: Però bueno, té la tornada a casa. Bueno, jo...
1: sí. Sí, no,
0: Bé,
1: tornar a casa del Badalona,
0: sí.
1: sí.
0: Punts negatius, Nàstic Girona, Atlètic Lleida, per mi, però Nàstic ho ha salvat, o sigui, se salva, perquè Girona ha sigut una llàstima monumental. Jo és un club que tinc molta relació amb ells, amb Quique Cárcel. És una llàstima perquè a falta de 10 partits li faltaven 4 punts i no ho han
2: No,
0: tret.
1: I ara és una mica de tal comentar, però és que feia també valgui la redundància, feia la sensació que el Girona s'havia de salvar aquest any.
0: Ah.
1: Perquè portava també una bona ratxa, no, al final, i
0: i quedaven pocs punts en moltes jornades. Ha sigut el negatiu de l'any, junt amb, per mi, Atlètic Lleida i Lleida, però sobretot Atlètic Lleida, perquè tenia un projecte esportiu bo.
1: O sigui, perquè tu, ara serà molt fàcil i ens poden dir des del club també, però l'Atlètic Lleida, on parlat una mica abans, una mica en detall, clar, és que al mes de desembre-gener fa molts fitxatges també, i jo pensava, o sigui, la meva percepció era, hi havia alguns noms, no diré noms, però hi havia alguns noms que dius

0: si comences a guanyar algun partit, pots salvar-te, no? No ho sé, mira, diré noms. Jaume Pascual, Quim Utges, que venia de ser del Sabadell, són jugadors top. I al final també és veritat que depèn de molts factors i si estàs en una dinàmica de vegades és complicat sortir. Però no ho sé, també parles de jugadors que tens tu. Si ajuntes aquesta base, és un equip que jo crec que si hagués començat a guanyar partits s'hagués pogut salvar, però al final no.
1: Jo penso una mica com tu en el sentit de que ells compren la plaça, llavors crec que aquí cometen un error, que creuen que la segona ref és semblant a la tercera i el que dius tu, no cal fer gaires coses. Jo a Néstor li vaig dir, cuidao la segona ref, cuidao la segona.
0: Jo crec, no sé si va ser públicament que ells van dir al comprar la plaça que la intenció era durant l'any estar a la zona mitja i al final, si et plantes quan quede una o dues jornades pel final de la fase regular, és tenir l'opció d'entrar al playoff, tenir un partit al Camp d'Esports, guanyar-lo i intentar pujar, que ara em diran què diu aquest, però aquesta era una de les intencions.
2: El full de ruta, no?
0: Aquest era el full de ruta, està tot l'any anar treballant i quan queden dues jornades guanyar un partidet al Camp d'Esports i intentar jugar-te-la al playoff, i al final no.
1: Sí, però ells ja et dic, no reforcen pensant que la categoria és una mica similar i després el que deies tu, portes gent al gener. Però clar, portes gent al gener que ha de conèixer el vestidor, el sistema de joc, el camp. És ja més complicat tot.
2: Clar, perquè a més també hi ha tota l'atenció de la classificació. De dir, és que estem aquí per intentar salvar la categoria.
1: La pressió afegida, que no és la de l'inici. Que tu a l'inici dius, va, anem a fer algo maco. I aquí ja vens a dir, hòstima, que això s'ha de treure, que estem per baixar. Però adaptat al sistema, adaptat al míster, hi ha canvi d'entrenar. Jo a l'Atlètic Lleida li he tingut apreci perquè la gent que hi ha allà, Turu, em sembla un tio d'aquí, el segon entrenador, Gabri, també va fer molta pinya amb el grup. Hòstima, m'ha sàpigut greu. Els jugadors són tots superhumils.
0: I no sé fins quin punt, perquè és una perspectiva, igual em foto un embolau, però és una perspectiva que tractem molts dilluns. Fins quin punt, els dos, Lleida i Atlètic Lleida, fins quin punt creus que aquesta tensió ha pogut afectar fins a cert punt que després surts al camp o a l'hora d'afrontar la competició t'acaba afectant això, òbviament, negativament. No ho sé. Igual no, perquè jo m'ho fotria a l'esquena, però vull dir...
1: Què vols dir?
0: El conflicte que hi ha a Lleida.
1: No, home, clar que influeix, això influeix. Això influeix, i jo això sabeu vosaltres molt més, jo no sé si hi ha solució, si no hi ha solució, m'heu explicat coses que jo no tenia ni idea, però, hòstima...
0: Però vull dir, creus que aquest aspecte pot afectar fins a cert punt, que per això, al final, basem-nos en fets, l'Atlètic Lleida ha baixat, que potser també té part de culpa, atenció.
1: Però Marc, tu quan jugues un partit, aquests nanos són 90,
0: clar, però,
1: 90
0: però durant minuts... Durant la setmana tens el caldo, saps?
1: Sí, però la pregunta seria, amb tot aquest caldo que dius tu, tu no et veus capacitat per ficar quatre equips per sota teu? Jo crec que no té a veure per salvar la categoria. Ara tu em diguis, per fer playoff em pot afectar, va. Però per ficar quatre equips de 20 a sota teu, crec que no és un motiu suficient a l'enfrontament aquest que hi ha a la ciutat amb els dos clubs.
0: Dic, igual em fico un embolic, però penso jo que ja durant la temporada hi ha molts factors que et poden dur a una situació o una altra que tu acabes tenint, però és que clar, dic dels dos, si tu vas sumant cosetes, al final igual, si tu tens una tensió, pel que sí, perquè no descobreixo res, perquè hi ha una tensió,
1: sí.
0: Al final això d'alguna manera t'ha d'afectar. No dic que sigui ara diran el titular, el culpa del Lleida, el descens de l'Atlètic Lleida, no, jo només dic que si hi ha una tensió, això al final...
1: Sí, però jo crec que més a nivell directiu i institucional que el jugador en si, Jo no he sentit mai parlar cap jugador que digui, hòstima, és que allò del Lleida no em...
0: Vols dir una cosa que no es parli o que no ho pensen ells?
1: No.
2: Bueno, que si més no, al final, si cadascú té la seva motxilla amb les seves històries personals, segurament que has de fer l'exercici de deixar-ho allà i aquells 90 minuts on sortir a jugar i després ja ho reprendrem, no?
1: Correcte.
2: Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Mario, per acompanyar-nos avui. Fa una mica de repàs d'aquesta feina, d'aquest estiu també interessant que es presenta per endavant i del futur d'aquests jugadors que aniran seguint les seves trajectòries. Esperem també que alguns d'ells ho facin per aquí, per Terres Lleidatanes. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies per la invitació.
0: Onda Cero Lleida.

0: educación. Además, el gobierno pretende ir más allá con la actuación que calificó de pionera a nivel mundial sobre videojuegos y plataformas de retransmisión en directo. La medida tiene apoyo popular, pero las grandes tecnológicas cuestionan que una prohibición total sea la solución.
1: Vamos ya, pero antes una noticia de última hora que acabamos de conocer. La Audiencia de Valencia condena al futbolista Rafa Mir a 8 años y medio de prisión por agresión sexual. En la realización, Gema Esteban, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: Molt bona tarda. Encara falten uns dies, però són molts els indicis que apunten que l'estiu ja és aquí. Fa molta calor. Aquest migdia hem arribat als 36 graus, segons la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest matí s'ha activat també el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges i piscines. I en tercer lloc, malauradament, també estem pendents de l'alerta per incendis. Ja hem viscut un cap de setmana marcat pels focs i avui s'ha activat el nivell del pla alfa per nivell per perill molt alt d'incendis a 51 municipis de comarques de Lleida i de Tarragona.

0: La bona notícia és que a hores d'ara la situació sembla que està controlada, però el Departament d'Interior demana extremar la precaució. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'extinció total de l'incendi de Cervià de les Garrigues, el més important d'aquest cap de setmana. També remullen el de Sanaüja, que es troba controlat, i el de Ponts, estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que ens trobem davant d'una campanya clàssica pel que fa al risc d'incendi.
2: Que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que és feble i que per tant doncs, és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no?
1: Paraules de la consellera en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan, que repeteix el lema de l'any passat, no petis la revetlla.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, signa amb sindicats i patronal el Pacte Nacional per a la Indústria.
1: S'invertiran 5.000 milions d'euros per potenciar el model productiu, ajudar a recuperar la sobirania europea en aquesta matèria i fer front a la conjuntura internacional.
3: Estem lligant totes les peces per reindustrialitzar Catalunya i tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa, perquè així ens correspon a Catalunya.
1: Comissions Obreres i UGT reivindiquen el pacte com un model de cohesió social, mentre Capimec i Foment posen l'accent en la captació del talent i la millora de la productivitat.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona reclama reforçar els vols intercontinentals de l'aeroport del Prat.
1: La institució lamenta que més de la meitat dels passatgers intercontinentals amb origen o destinació Barcelona fan una escala prèvia. El seu president, Josep Santacreu, ha assegurat que aquests vols de llarg radi comportaran un retorn econòmic important i ha defensat també el turisme com a motor de creixement.
4: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, les exportacions d'alt valor també, i podríem seguir.
1: Santa Creu també ha defensat que la Generalitat tingués més presència en la governança del Prat.
0: I Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb més llista d'espera en qüestions de dependència.
1: Actualment a casa nostra hi ha més de 80.800 persones pendents de valoració o de rebre una prestació o servei relacionat amb la dependència. Això equival al 30% del conjunt de persones en llista d'espera a tot l'Estat. A més, en els primers 5 mesos de l'any, més de 4.000 persones han mort a Catalunya mentre esperaven una resolució.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El Real Madrid ha anunciat el fitxatge de Marc Cucurella. L'entitat presidida per Florentino Pérez pagarà al Chelsea 55 milions d'euros fixes, més 10 en variables. El lateral de l'Eia signa per 6 temporades fins al juny del 2032. Avui a les 6, Atlanta debut al Mundial de la selecció espanyola contra Cap Verd. D'altra banda, el Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol per 13a vegada en la seva història després de guanyar en la final el Füchse Berlín per 37-34. I ja tenim final del títol per la Lliga Endesa. La jugaran el València Bàsquet i el Barça amb el primer duel el proper dijous al Roig Arena.
0: Ho dèiem abans, una setmana marcada per la calor. Repassem aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temperatures màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el cel poc ennuvolat, però molta atenció a zones de la depressió central i al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Demà dimarts, temps més estable, amb sol i cel poc ennuvolat, però la situació serà similar al Pirineu. A la tarda allà es formaran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Seran més probables i amb més intensitat a la Vall d'Aran. Demà pujaran les temperatures, especialment a Lleida i a Tarragona. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
0: Ho dèiem en portada, deixem enrere un cap de setmana marcat pels diferents incendis forestals que han afectat diversos punts de Catalunya, els primers d'aquesta temporada d'estiu. Els més importants, els de Cervià de les Garrigues i el de Pons, a la Noguera, tots dos ja han estabilitzat.
1: Avui, 16 dotacions continuen treballant en el foc de Cervià per tal de controlar-lo i finalment extingir-lo. Recordem que aquest foc ha afectat 46 hectàrees i ha obligat a evacuar 8 veïns i ha confinat temporalment la partida de la Devesa, on Protecció Civil va enviar un és alert. El confinament ja està aixecat, però es demana evitar la zona afectada. A Pons, l'incendi ha cremat unes 10 hectàrees, també està estabilitzat i avui hi ha 3 dotacions remullant punts calents. Tot plegat en un diumenge en el qual fins a 100 dotacions van haver d'estar desplegades simultàniament per aquests incendis i, a més, per un altre que es va produir a Vilafranca del Penedès, ja extingit.
0: Com que es preveu que encara es mantinguin les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, Protecció Civil ha decidit activar el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim previst, en 9 comarques per risc molt alt d'incendi. Montse Valls, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Concretament, l'alerta afecta 50 municipis de l'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Amb el nivell 3, totes les activitats amb risc d'incendi queden suspeses i s'apliquen prohibicions estrictes. No es pot encendre foc en espais oberts, queden aturades les cremes autoritzades, es restringeix l'ús de maquinària que generi espurnes a menys de 500 metres de zona forestal i es prohibeix també la pirotècnia. També es reforça la vigilància i el control sobre qualsevol activitat susceptible de provocar un foc. Els agents rurals recorden que el mapa de risc es pot consultar municipi per municipi i demanen màxima prudència davant les condicions meteorològiques adverses.
0: Precisament, els incendis del cap de setmana han posat en alerta els bombers de cara a la revetlla de Sant Joan. Com cada any, el cos tindrà un 50% més d'efectius que en una guàrdia normal i el govern fa una crida a la responsabilitat amb l'ús de la pirotècnia.
1: Sí, és el que ha dit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan.
2: Un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària, que és aquest reforç M1 que acostumem a fer. Que us serveixi d'orientació, que l'any passat vam rebre, per part de bombers, un total de 1.356 avisos entre les 8 del 23, les 8 de la tarda, i les 8 hores del matí del 24 de juny.
1: Parlon ha recordat que ens trobem davant d'una campanya d'incendis clàssica perquè les pluges han fet que hi hagi més vegetació feble, ha dit, i que per tant pot cremar de pressa. En aquest context, el departament ha decidit repetir el lema de l'any passat per Sant Joan, no petis la revetlla. L'altre risc d'aquestes dates té a veure amb el trànsit. De fet, ja hi haurà un operatiu especial aquest cap de setmana.
2: Aquest cap de setmana, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn.
1: Davant d'això, entre el 22 i el 28 de juny hi haurà prop de 700 controls de droga i alcoholèmia, també s'obriran carrils addicionals a la P7 i la C32 i es restringirà

0: restringirà la circulació de vehicles pesants en trams de l'AP7.
1: I avui també s'ha activat, ho ha fet Protecció Civil, el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre.

0: plana política, Esquerra Republicana ja no demana la compareixença de Salvador Illa al Parlament pels suposats casos de corrupció del PSOE. El soci d'investidura es dona per satisfet amb les explicacions que ha donat fins ara el president de la Generalitat negant qualsevol irregularitat per part del govern o del PSC. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Esquerra desvincula el PSC de la suposada trama corrupta i la circumscriu a Madrid, especialment en la figura de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, l'hisenda alemany número 2 dels republicans.
2: El senyor Zapatero no era un noi que passava per allà al voltant del senyor Sánchez. És l'expresident d'Espanya, un dels avaladors polítics també de Pedro Sánchez, i la gent avui està preocupada per si hi ha hagut o no hi ha hagut casos de portes giratòries on el senyor Zapatero s'ha pogut beneficiar del seu poder i influència per a fer negocis.
1: Esquerra, de moment, reclama explicacions sense avançar possibles escenaris futurs. En canvi, l'oposició dona la legislatura per liquidada. Són Josep Ríos de Junts i Juan Milián del PP.
3: La foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres. I estem davant d'un govern, en aquest sentit, que ja no dona més de si.
4: Nosaltres el que demanem és que es convoquin eleccions i que torni la veu al poble, perquè la decència torni a la Moncloa. Hi ha una alternativa de llibertat, una alternativa d'ordre i de prosperitat, i també una alternativa de decència.
1: I el PSC, mentrestant, en tira d'argumentari.
5: Respectem l'acció de la justícia, confiem en la justícia, però també, també demanem que es compleixi el dret a la presumpció d'innocència i la honorabilitat de les persones. En aquest cas, doncs, jo crec que també deixar-ho clar, la honorabilitat del president Zapatero i del seu llegat polític, que és inqüestionable.
1: Era la portaveu Lluïsa Moret qui ha tornat a reivindicar la transparència i celeritat amb la que actua el PSOE davant suposats casos de corrupció.
0: En plan econòmica, la Generalitat i els agents econòmics i socials han signat aquest migdia el Pacte Nacional per a la Indústria, que inclou una inversió de 5.000 milions d'euros per afrontar els reptes d'aquest motor econòmic fins l'any 2030.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es tracta d'un pacte de país i de futur que ha de permetre que Catalunya torni a ser la locomotora de l'economia espanyola.
7: Ens correspon a Catalunya liderar l'economia d'Espanya i tornar a ser un dels territoris més avançats de la Unió Europea. I fer-ho amb ambició i amb esperança, treballant tots plegats, institucions, societat civil, empreses, tothom.
6: Des del món sindical, els líders de Comissions i UGT, Belén López i Camil Ros, respectivament, han destacat que el pacte ha de garantir la cohesió social i una ocupació de qualitat.
8: La indústria no només és una conta de resultats, sinó que és un model de país i és un model de cohesió social. I, per tant, seguir donant continuïtat a la qualitat en l'ocupació de la indústria.
9: I sobretot serem exigents en que les polítiques industrials contribueixin no només a generar riquesa, que està molt bé, però sobretot a generar ocupació, ocupació de qualitat i a un desplegament d'una cohesió territorial molt necessària per equilibrar el nostre territori.
6: El president de Pimec, Antoni Canyete, i el de Foment, Josep Sánchez Llibre, han situat com a reptes la captació del talent i la millora de la productivitat de les empreses.
10: I una qüestió que per nosaltres és quasi com una obsessió, que és la part del talent, la part de la formació professional, on el fet de que s'hagi contemplat l'adequació de currículums a la realitat tan canviant i necessària per poder donar-li resposta, entenem que és una qüestió fonamental.
11: Si això s'executa adequadament, incrementarem la productivitat del nostre teixit productiu. Al mateix temps, això representarà més prosperitat, representarà també la millora dels nostres salaris.
6: El pacte s'ha signat a les instal·lacions del Port de Barcelona, que Salvador Illa ha definit com el símbol del bon moment econòmic que travessa Catalunya.
0: I no marxem d'aquesta infraestructura. En el terreny de la indústria automobilística, Barcelona suma una nova aliada xinesa. La companyia Great Wall Motors ha desembarcat al port de la capital catalana una primera remesa amb 500 vehicles de combustió híbrid i elèctrics procedents del país asiàtic.
6: Així, GBM s'assuma a la llista de fabricants xinesos que tenen el Port de Barcelona com a base d'operacions i consolida la infraestructura com a porta d'entrada de vehicles xinesos a Europa.
0: I enmig de la negociació per modernitzar l'aeroport del Prat i un nou model de governança, la Cambra de Comerç de Barcelona constata que una de les assignatures pendents de la infraestructura és la manca de vols intercontinentals. Segons un estudi, més de la meitat dels passatgers amb origen o destinació a Barcelona continuen fent escala en algun altre aeròdrom.
6: Dels 9,6 milions de passatgers intercontinentals que s'enlairen

0: Iran o a terra en el Prat, més de 5,3 no ho fan directament, sinó a través de grans hubs europeus. En aquest sentit, la Cambra de Comerç creu que l'aeroport de Barcelona té capacitat per captar noves rutes de llarg radi i que aquestes generarien un retorn econòmic important. Joan Ramon Rovira és el cap de gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra.
1: Que d'alguna forma s'orienti cap a aquells mercats, cap a aquells destins, cap a aquells territoris en els quals tenim un potencial no només en nombre de passatgers, sinó en capacitat de desenvolupament en el terreny de les noves tecnologies, de les exportacions industrials, de l'avant valor afegit, etc. I en primer lloc seria Nord-Amèrica, Àsia i determinats destins d'Amèrica Llatina.
0: L'estudi, elaborat per l'Observatori de l'Economia Urbana de la Cambra, també identifica el turisme com el principal factor que ha permès consolidar la xarxa de connexions aèries de Barcelona, assolint així els més de 57 milions de passatgers anuals i una facturació que frega els 24.000 milions d'euros.
2: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
3: Hay lugares que se definen por su historia, sus paisajes y, sobre todo, por las personas que los habitan. El viernes 19 de junio, la Cultureta se suma al Día de la Provincia de Ciudad Real con un programa especial desde Miguel Turra para celebrar la identidad, las tradiciones y el carácter de una tierra construida generación tras generación por sus habitantes. La Cultureta con Rubén Amón desde Miguel Turra, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Onda Cero, tu radio.
4: Si buscas entretenimiento sin límites,
5: aún hay mucho más por ver.
6: Soy la dueña de estas tierras.
5: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
7: ¿Quién lo mató?
5: Por ti y para ti.
4: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
5: O 39,99 euros al año. Confieso.
8: Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb més llista d'espera en dependència, més de 80.800 persones pendents de valoració de rebre una prestació o servei. En els primers 5 mesos de l'any, més de 4.000 persones han mort a casa nostra mentre esperaven una resolució.
0: Són les dades del darrer informe de l'Observatori Estatal per la Dependència que elabora l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials. Si ens fixem en el rànquing de llistes d'espera, Catalunya supera per molt la segona i tercera comunitats, mentre a casa nostra hi ha prop de 81.000 persones esperant. A Andalusia n'hi ha almenys, menys de 50.000 i a la Comunitat Valenciana menys de 30.000. Amb tot, Catalunya concentra el 30% de persones en llista d'espera de tot l'Estat. Paradoxalment, pel que fa al temps mitjà d'espera, el conjunt de l'Estat és de 320 dies i, en canvi, a Catalunya és de 266, una xifra que continua estant per sobre dels 180 dies estipulats per llei. Segons l'informe, aquest temps s'ha reduït en 10 dies a casa nostra. En la mateixa línia, malgrat la situació és preocupant, entre gener i maig, Catalunya ha aconseguit reduir un 1,5% les llistes d'espera en dependència, mentre que el conjunt de l'Estat han augmentat prop d'un 3%.
8: El Vall d'Hebron Institut de Recerca coordinarà un projecte europeu per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer.
0: Estem parlant del projecte Fènix, finançat amb 8,5 milions d'euros en el marc d'un programa de recerca i innovació a la Unió Europea. Després dels bons resultats que el fàrmac experimental ha donat en proves in vitro i en animals, l'any vinent començarà l'assaig clínic de fase 1-2 amb uns 50 pacients d'entre 6 mesos i 18 anys amb tumors sòlids i per als quals no hi ha altres opcions terapèutiques. El doctor del Vall d'Hebron i líder del projecte, Miquel Segura, explica que es tracta d'un fàrmac que actua de manera molt diferent de la quimioteràpia.
9: Les cèl·lules tumorals, ja de per si, com que són cèl·lules que repliquen molt, tenen molt d'estrès. I amb aquest fàrmac pugem una mica més estrès fins a arribar a un llindar que fa que les cèl·lules decideixi que l'única seva possibilitat és morir-se. En canvi, les cèl·lules sanes tenen un llindar d'estrès molt més baixet i tot i que amb aquest fàrmac pugi una miqueta, les cèl·lules tenen mecanismes suficients com per compensar-ho i no tenir toxicitat en els teixits sans.
0: Tot i que la taxa de supervivència en càncer infantil és d'un 80%, 2 de cada 10 pacients pediàtrics no disposen de tractaments efectius.
8: Canviem de qüestió. 2 mesos d'espera per renovar-se el DNI o el passaport a l'àrea metropolitana de Barcelona. És la situació amb què s'estan trobant molts ciutadans que necessiten actualitzar la seva documentació de cara a les vacances d'estiu. Els sindicats de policies parlen de col·lapse.
0: Sí, asseguren que en aquesta època de l'any augmenta la demanda, però no s'amplien les plantilles. Per entendre la situació, cal tenir en compte que a les oficines d'expedició de DNI i passaport, hi ha dos tipus de treballadors, en parla, hi ha dos tipus de treballadors administratius de l'Estat,

0: dos equipos, porque bueno, nosotros, si no pudimos presionar alto, nos defendemos en un bloque bajo y ellos defendían muy muy bajo también. Entonces ahí es muy difícil jugar a un ritmo muy alto, porque si están tan bajo y vas demasiado rápido o demasiado rápido arriba, vas a perder la pelota y te contraatacan. Yo creo que ha sido más por el tema táctico que otra cosa.
1: Ahir, però, es va jugar un altre partit amb aquest resultat. Alemanya 7, Curaçao 1. I la passada matinada, Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, Tunísia 1.
2: Deixem el futbol. Cau la 13a, Víctor, pel Barça d'handbol.
1: L'equip de Carlos Ortega s'ha proclamat campió de la Champions League per 13a vegada en la seva història. La segona els darrers 3 anys, després de guanyar el Füchse Berlin per 37-34 en la final disputada a l'Anxes Arena de Colònia. Gran part d'aquest èxit es deu a l'actuació del porter Nilsen, que va fer 16 aturades en el que va ser el seu últim partit amb la samarreta blaugrana. De totes les reaccions, ens quedem amb la de Ian Barrufet, fill del mític porter del Barça, que no parava de plorar en declaracions a Sport 3.
3: Havia vingut, mai havia guanyat. L'hem passat amb el Melsungen. Vaig venir aquí a una final, vaig perdre també, i recordo. Allà mateix a la grada la meva mare abraçant-me i dient-me que tornaria aquí i que guanyaria. I això ha sigut i... Uf, molt content. És espectacular. És espectacular. Fer-ho amb aquesta samarreta, amb aquest escut, per tot el que significa. M'ha fet patir com un cabron aquests dos partits. Però bueno, ja la tenim aquí, la portarem a Barcelona i ja avui ho durem moltíssim.
1: El Barça ha fet la temporada perfecta, ja que ha guanyat els 7 títols que ha disputat. I amb la victòria d'ahir, el club blaugrana ja té 50 Copes d'Europa, sumant totes les seccions. I ja tenim final pel títol de la Lliga Endesa de bàsquet. La jugaran el València i el Barça, amb el primer duel el proper dijous. La sèrie és el millor de 5 partits, els dos primers al Roig Arena. L'equip taronja va eliminar la 6a Joventut per la via ràpida, ja que també es va imposar, ara, 75-87, en el tercer partit de les semifinals disputat a l'Olímpic de Badalona, infringint un contundent 3-0 en la sèrie. Malgrat això, Ricky Rubio estava feliç i no descarta seguir a la penya.
4: Molt, molt. Ha sigut un any molt maco. Després d'un any està parat, no sabia com funcionaria. Baixarem un parell de dies de balanç, però que les meves emocions surtin és raro, no? He vist l'Adam plorar i és algo que, bueno, jugar al costat de companys com ell, que s'ho deixen tot, és per estar molt orgullosos, no? Independentment de si guanyes o perds. Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: Tornant al futbol, el Màlaga i l'Almeria van empatar 0 a la Rosaleda en el primer partit de la final de la promoció d'ascens a primera divisió. La tornada es jugarà el dissabte que ve a l'estadi Juegos del Mediterráneo.
2: Aquest dijous, la històrica formació SAU actuarà a Barcelona en el marc del festival Blau Marí Music al Port Vell de Barcelona. Serà una de les parades de la seva gira actual, que ja fa mesos que roda i a la qual encara li queden cites fins al desembre. La cirereta del pastís serà una pel·lícula. Robert Calvo, bona tarda.
5: Hola, Gavi, bona tarda. D'aquí que hagin posat per títol aquesta gira un concert de pel·lícula. I serà el concert aquest dijous a 9:45 de la nit al Port Vell de Barcelona. En Pep Sala m'explicava fa uns minuts que aquesta gira és molt especial i molt impactant.
6: Portem una superpantalla a l'escenari que projectem imatges d'arxiu inèdites i imatges de la pel·lícula que ens han fet especialment per nosaltres. I amb algunes cançons sona la veu de Carles, amb la qual és molt especial.
5: Sona la veu de Carles Sabater durant un concert del qual n'és fil conductor fins al tràgic final que va tenir.
2: Doncs amb la música de Sau arribem al final d'aquest temps de notícies. De seguida repassem l'actualitat i després, por fin, i Jaime Cantizano, aquí a Onda Cero. Molt bona tarda.

0: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
1: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez i li vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? Em va dir sí.
3: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
4: El que també entenc és que el rol que té ara mateix a l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real. El sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquests 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid, i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
2: Bueno, i el mateix a Alemanya, home, tendiendo puentes.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
6: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és: no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró, amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, Magnífic Fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar.
8: Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera ni la segunda, pues es normal que te tengan contento.
9: Igual es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
10: Por fin.
8: Esta es la segunda hora de este lunes, la segunda hora de Por Fin, las 4:10, las 3:10 en Canarias, después de los dispares, con disparidad de opiniones. Algunos van a ver el partido, otras pues incluso prefieren el concierto de Bad Bunny. Pues debe de ser de los últimos, ¿no? O si no, el último. Luis Quevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Pues no lo sabría, porque a mí no me han invitado ni a ver el partido,
8: no te han invitado
11: ni al concierto de Bad Bunny. Yo no sé qué ha pasado.
8: ¿Hay algún paper, como te gusta a ti decir? Sí. Yo odio que utilicéis esa palabra. ¿Algún artículo, algún estudio, estudio que hable de la derrota o de la victoria? La cohesión del grupo, ¿cómo afecta a la cohesión del grupo?
11: Mira, hay una cosa muy chula que se resume en que en esto del fútbol, la victoria te puede dar euforia, ¿sí?
8: Sí.
11: Pero lo que crea familia es la derrota. Y es que...
8: Unidos en el dolor.
11: Sí, los clubes que peor van tienen los fans más fieles.
8: Bueno, Andrés Moraleda, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal, Jaime, Luis?
8: Recuérdame de qué equipo eres tú, por favor.
12: Yo soy del Atlético de Madrid y te puedo decir... No.
8: Lo confirmas.
12: Pero yo lo confirmo porque yo soy colchonero criado en la peor época probablemente de la historia del Atlético de Madrid, que es cuando bajamos a segunda división en el año 99-2000. Okay. Y de repente los dos años en el infierno, aquellos años de cuando volvió a primera a transitar en el desierto con equipos marrulleros que no iban a ningún sitio, esos años daban mucha cohesión y hicieron un club como muy de sus aficionados, muy familiar.
8: Claro.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 19 minuts per arribar al punt horari de les 10 de la nit. Comencem la mini pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dilluns 15 de juny. Al marge del futbol, José Agustín Gómez, bona nit.
2: Hola, bona nit, Albert. Tarragona serà la seu de la 47a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. La fase de grups es disputarà del 9 al 11 de setembre i la final el diumenge 13. Força Lleida amplia el contracte de Melvin Egin fins al 2028. El Club Natació Sant Andreu ha comunicat que Javier Aznar deixa de ser l'entrenador de l'equip femení de waterpolo. Al darrere d'aquesta sortida pactada hi ha la intenció del club de no continuar potenciant el projecte femení. El Barça guanya la Lliga de Campions d'handbol després de superar a la final el Futsche de Berlín 37-34. És la 13a a la seva història sumant les Copes d'Europa. Va ser també el darrer partit amb la samarreta blaugrana pel porter danès Nielsen i el pivot l'eslové Makuch. El Joventut perd el tercer partit de la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB davant València Bàsquet. El conjunt valencià serà el rival del Barça amb el factor pista a favor. A la gran final, el millor de 5 partits que començarà a jugar-se el proper dijous al Roig Arena.
3: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
4: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
5: Verisure.
0: A la brúixola de Radio Estadio, tal dia com avui, Eloi Collazos.
6: Tal dia com avui, fa 12 anys que el motociclisme català va signar un triplet històric al Gran Premi de Catalunya. El salvarí Marc Márquez es va imposar en MotoGP, el barceloní Esteve Tito Rabat va guanyar en Moto2 i Àlex Márquez va aconseguir la victòria en Moto3. Aquell triplet encara tindria més valor a final de temporada perquè tots tres acabarien proclamant-se campions del món en les seves categories. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 16 de juny del 2021, el Reus Ganxets Miró va guanyar la Copa de la Reina de Tenis Taula en el seu debut a la competició. El conjunt de la capital del Baix Camp va derrotar el Linares per 3-0 a la final disputada en Tequera. Sara Ramírez, Jessica Yamada i Anaïs Salpín van sumar els 3 punts de l'equip reusenc, que aixecava així el primer gran títol estatal de la seva història. Dimecres farà 18 anys que Pep Guardiola va ser presentat com a entrenador del primer equip del Barça.
7: Jo intentaré convèncer els jugadors, intentaré convèncer a tota la gent del vestidor en l'estil que sento. És a dir, no puc guanyar sense transmetre allò que no sento. I sento el que sento i sé que aquest és el camí que ens pot apropar a la victòria.
6: El tècnic de Santpedor arribava a la banqueta blaugrana després d'haver aconseguit l'ascens amb el Barça Atlètic. El temps acabaria donant una dimensió històrica a aquella aposta. Guardiola va guanyar 14 dels 19 títols que va disputar en 4 temporades, inclosa la Champions de Roma del 2009, el triplet de la història del club i el sextet d'aquell mateix any. Dijous es compliran 17 anys que el Barça de bàsquet va recuperar el títol de Lliga. Va derrotar el Tau Ceràmica per 90-77 al quart partit de la final disputat al Palau Blaugrana i va tancar la sèrie per 3 victòries a 1. Juan Carlos Navarro va ser escollit millor jugador de la final i el conjunt entre per Xavi Pasqual va guanyar la Lliga ACB 5 anys després de l'últim títol. I acabem el divendres perquè també és una data important per al vol català. El 19 de juny del 2022 el Barça d'handbol va guanyar l'onzena Champions de la seva història i es va convertir en el primer equip que revalidava el títol en el format de Final Four de Colònia.
8: Ahí va Fàbregas, ahí va Fàbregas! Bé. El Barça s'eleva la Champions! Después de 70 minutos de máxima igualdad y de una tanda de penaltis.
6: El conjunt blaugrana va derrotar el Kielce polonès en una final dramàtica a l'Anxes Arena. El partit va acabar en empat a 28 en el temps reglamentari i a 32 després de la pròrroga, però el Barça es va imposar als penals. Gonzalo Pérez de Vargas va aturar el llançament decisiu

0: a la brúixola de Radio Estadio de Tia Green.
1: Sí, senyor, golf, perquè també tenim un raconet pel golf en aquest programa tan mundialista en el dia d'avui, i és que volem repassar l'actualitat d'aquest meravellós esport dels darrers 7 dies, i ho fem de la mà del nostre company i amic del diari Esport i responsable de la premsa a la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Hola.
2: Què tal? Bona nit a tots.
1: Arriba el US Open a Nova York i amb 4 jugadors espanyols.
2: Així és, aquest dijous comença la 126a edició del US Open, que jugarà en el sempre temut recorregut a Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, i on tindrem una bona representació amb 4 jugadors espanyols, començant pels dos del Live Golf, com el basc John Ram i el català David Puig, que s'han classificat pel rànquing mundial, mentre que Ángel Ayora i Rocco Repetto Taylor faran el seu debut després de guanyar-se la plaça en una jornada de qualificació prèvia. Un US Open torna a presentar-se amb el seu desafiament característic, recorreguts llargs, un rough implacable i greens ràpids com traïdors, molt difícils d'entendre. Un escenari dissenyat per posar a prova cada aspecte del joc i on el més mínim error sol pagar-se també amb duresa en forma de bogey. Al llarg més d'un segle d'història del torneig, el US Open ha coronat algun dels noms més grans del seu esport. També han estat escenari de gestes impossibles, derrotes inoblidables i demostracions de resistència mental que han definit carreres senceres. Per això, més que un major, el US Open és una prova realment de supervivència, un torneig on la paciència, la precisió i el caràcter solen ser importants com el talent. La història del campionat es remunta a l'any 1895. La seva primera edició es va disputar en un modest recorregut de 9 forats del Newport Golf Club a Rhode Island. Tot just amb 10 professionals i un amateur van recórrer 36 forats en una sola jornada. El vencedor va ser l'anglès Horace Rawlings, un jove professional de 21 anys que es va embutxacar en aquell moment $150 i una medalla d'or, premi reservat per al campió. Ara ja s'ha transformat en un dels tornejos que qualsevol bon aficionat no es vol perdre, i amb la presència dels millors professionals als que a les condicions del camp, que prepara la USGA, els hi posa moltes dificultats i els transforma en jugadors humans pels golfistes amateurs. El defensor del títol és J.J. Spaun, mentre que el guanyador del 2018 en aquest mateix recorregut a Brooks Koepka no és segur que pugui estar a la sortida després de tenir que abandonar aquest diumenge el Canadian Open, ja ho diré, per problemes en una mà que no li permeten agafar en condicions al pal. Veurem la seva evolució encara que queden uns dies pel torneig. Tot i així, tant Ram com David Puig ja porten dies entrenant, conscients que hauran de treure el millor del seu joc per poder optar a la victòria.
1: Rocco Repetto, per qualsevol que no sàpiga qui és, Rocco Paolo Repetto Taylor és un jugador espanyol andalús, nascut a Fuengirola, sí. 23 anys, i que ja a aquestes alçades, després de passar per la Universitat d'Oral Roberts a Tulsa, Oklahoma, entre el 20 i el 24, té 2 triomfs professionals, un a l'Alps Tour, a la tercera divisió europea, la Seagull Golf Open al març del 25 i al juny del 25, el fa escassament el primer dia d'aquest mes, va guanyar el Challenge de Cádiz, del Challenge Tour de la segona divisió europea. Sergio García no serà al US Open.
2: Sí, el castellonenc no té bitllet pel US Open, com deies, i després del Live Golf Andalusia, on va brillar amb llum pròpia, es va desplaçar aquesta setmana a Rabat, al Marroc, per jugar a les sèries internacionals, torneig integrat dins del circuit asiàtic, però promogut pel fons d'inversió saudita. Doncs no li han anat bé les coses al castellonenc, que es va quedar a les portes d'entrar al tall del torneig que ha visitat l'espectacular recorregut del Royal Golf Dar es Salaam, a Rabat. El de Borriol es va quedar fora només per un cop, després de 2 primeres jornades en un camp en què s'estrenava, no havia jugat mai, i en el que va agafar sense millor, no va poder mostrar el seu millor joc, i a més dolgut perquè a la bossa la portava justament la seva esposa, algú també molt poc habitual. Tampoc van passar el tall Luis Massaveu, company seu al Fireballs, ni tampoc el lleidatà Carlos Pigem. Les sèries internacionals són tornejos puntuals integrats dins de l'Asian Tour i en capital saudita, i reuneixen molts jugadors de Live Golf que acudeixen per contracte i amb l'oportunitat d'aconseguir un bon pessic econòmic en cas de victòria, ja que reparteixen ni més ni menys que $2 milions. Aquestes sèries no se li han donat gaire bé al castellonenc i fallar un tall tampoc és... no és molt habitual, però la realitat és que ha jugat un total de 7 tornejos d'aquestes sèries al llarg de la seva carrera i en 2 va tenir opcions del triomf, a Macau i a Oman, i va fer també un bon paper de nou a Macau, i els altres 4 els va fallar del tall 2 àrabes.

0: Saudita, una a Escòcia i l'altra aquesta setmana al Marroc. La victòria per 0 a Rabat va ser pel jove jugador de Hong Kong, Tai Chi Ko, que li va pispar la victòria a Bubba Watson al forat 18 en aconseguir un verdi mentre el doble guanyador del Masters es va quedar al par del forat i, per tant, va caure a la segona posició i haurà d'esperar una mica més per guanyar el seu primer títol després de 8 anys de sequera.
1: Doncs al PGA Tour hi ha hagut activitat, primera victòria a l'Open de Canadà pel nord-americà Bud Cowley a Ontario.
0: Sí, el jugador de 36 anys va agafar el liderat amb un verdi a forat 12 i va guanyar el RBC Canadian Open sota pluja i molt de vent, aconseguint el seu primer títol del PGA Tour. 8 anys després, atenció, que la seva carrera gairebé acabés en un accident de cotxe al Memorial Tournament. Cowley, de 36 anys, com dèiem, va guanyar a la seva 239a sortida al circuit nord-americà, poc més de 2 anys després que finalment tornés al Tour després d'aquest accident, com dèiem. Hi va haver moments en què em vaig fer mal i realment no estàvem segurs si podria tornar, va dir Cowley, molt emocionat, que anava de passatger en un cotxe quan va patir 6 costelles trencades, un pulmó dret col·lapsat i una fractura a la cama esquerra. Diumenge, però, al TPC Toronto, a Osprey Valley, Cowley va tancar amb 5 sota par la seva volta amb 65 cops per arribar al 17 sota par i emportar-se aquesta important victòria. Va començar la ronda un cop per darrere de Jackson Saber i va acabar superant Matt Fitzpatrick per 2 cops. Victor Hovland, el noruec, va ser tercer en 14 sota par i Saber en 70, Jesper Svensson en 68 i Jimmy Stanger en 67. Un torneig que Cowley segurament no oblidarà la seva vida, ja que li ha reportat la glòria esportiva finalment i un xec a més de 1,7 milions de dòlars.
1: Que foradets tapa. L'Alps d'Andalusia corona l'italià Enrico De Nito a Roquetes de Mar.
0: Sí, quan tot apuntava una victòria de Mason Sam liderant des del primer dia, l'Alps d'Andalusia de Roquetes de Mar tenia reservat un desallant ben inesperat. L'italià Enrico De Nito va protagonitzar una brillant remuntada a la jornada final i va acabar imposant-se a l'anglès al tercer forat del playoff gràcies a un verdi que li va permetre aixecar el trofeu al club de a Playa Serena. De Nito, un dels jugadors més experimentats del circuit, va signar una volta al par del camp de 70 cops que semblava insuficient durant tota la bona part del dia. No obstant, un decisiu verdi al forat 18 li va permetre assolir Sam al capdamunt de la classificació i va forçar aquest desempat que va acabar caient del seu costat. Per darrere dels dos protagonistes, també un dels noms propis, l'espanyol Álvaro Hernández Cabezuela. El jugador va anar escalant posicions silenciosament durant tota la competició i va estar pront i rompre la lluita pel títol gràcies a una sòlida volta de 68 cops, però no va arribar a temps. Aquest resultat li va permetre finalitzar a la tercera posició compartida amb el francès Paul Franquet, signant a més la seva millor actuació de la temporada.
1: Carla Tejedo i Carolina López Chacarra brillen al torneig per parelles del Ladies PGA.
0: Sí, les dues jugadores espanyoles, dos joves golfistes amb un excel·lent bagatge comú al camp amateur, han ocupat la 12a plaça amb menys 9 al campionat Down Championship, torneig per parelles del circuit nord-americà femení disputat a Midland, Michigan. Totes dues han acabat amb una gran ronda de 66 cops. D'altra banda, Julia López, l'altra espanyola en joc, ha jugat amb l'anglesa amb accent andalús, Mimi Roig, que van acabar menys 8 al lloc 17è. Les guanyadores van ser Gina Kim i Jana Wilson, que van formar equip per guanyar aquest torneig, aconseguint, a més, els seus primers títols de l'LPGA, tancant ronda amb 62 cops menys 8 en modalitat de joc de millor bola, per una victòria per 2 cops sobre Hee Jo Kim i Hai Jin Choi, difícil també de pronunciar. A més, que Gina Kim i Wilson van acabar al 17 sota par amb 263 cops al Midland Country Club, on es va disputar aquest campionat.
1: Martínez Robredo suma un destacat 8è lloc a l'Europeu Sènior.
0: Sí, els campionats d'Europa individual sènior masculí i femení ha conclòs amb el recorregut xipiota de l'EA Golf Club, amb una destacada actuació de Natalia Martínez Robredo, que ha signat el millor resultat de l'expedició espanyola, formada inicialment per 4 dones i 2 homes. La golfista gallega ha tancat la participació amb una targeta de 78 cops més 4, millorant en un impacte al registre de la jornada anterior. Tot i que aquest resultat no li va permetre escalar posicions, sí que li va permetre consolidar aquest brillant 8è lloc final, un lloc important en una competició que ha reunit les millors jugadores sèniors del continent. L'altra espanyola que va aconseguir superar el tall, Mari Carmen Mendaro, va repetir la targeta del primer dia 79 cops de la segona jornada i amb un acumulat de 241 cops va acabar compartint la 22a posició.
1: I acabem amb Ramon Ventura i Andrea de Sentmenat, nous campions de Catalunya Mid Amateur.
0: Sí, Ramon Ventura amb 150.

0: 45 cops, més un, i Andrea de Sentmenat amb 153, més 9, s'han proclamat aquest diumenge com a nous campions de Catalunya en mitjà amateur després de dues caloroses jornades de competició al Club de Golf Barcelona. Un total de 36 forats de joc van coronar Aventura com el nou rei català de la categoria per sobre dels 25 anys, que s'imposava amb aquests 145 cops després de dues voltes de 72 i 73 impactes al recorregut de Sant Esteve Sesrovires. A la competició femenina, la nova campiona de Catalunya mitjà amateur va ser l'Andrea de Sentmenat, que es va imposar amb molta claredat a les seves rivals, amb 153 cops en dues targetes de 77 i 76 impactes. Dues grans jornades de golf al Club de Golf de Sant Esteve Sesrovires, que va culminar aquest diumenge amb el lliurament dels premis en dos dies de competició, amb més de 60 jugadors van participar en aquest torneig de la Federació Catalana de Golf. Moltes felicitats, doncs, als nous campions de Catalunya en mitjà amateur 2026.
1: I en 7 dies prometem tornar i repassar, fer una ullada a tot el que dongui de sí de no al món del golf en qualsevol dels seus circuits. Serà sempre de la mà del nostre bon amic i company del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Que tinguis bona setmana i molts verdis, Ramon.
0: Una abraçada a tots.
2: Este verano la gran pregunta es...
3: ¿híbrido o eléctrico?
2: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
1: Actualitzem marcador, el descans, Bèlgica 0, Egipte 1. Us recordo que la jornada del Mundial acull a partir de la mitjanit un Aràbia Saudí-Uruguai que ara passa a ser importantíssim pels interessos de la selecció espanyola. Un empat entre ells dos ens aniria fantàsticament bé. I pels més cafeteros, a partir de les 3 del dematí, m'ha dit el Dani Sánchez que ell s'ha posat al despertador per veure'l, l'apassionant Iran Nova Zelanda. Abans de tancar, ¿qué tendremos hoy en el Radio Estadio Noche, 11:30 en Onda Cero Radio? Ana Rodríguez, producción, muy buenas.
4: ¿Cómo estáis? Pues aquí preparando este Radio Estadio Noche en el que tenemos que hablar de ese decepcionante, tenemos que decirlo así, debut de la selección en el Mundial, ese empate a cero ante Cabo Verde. Vamos a escuchar a los protagonistas, al seleccionador y a los jugadores que han pasado por la zona mixta y analizar con nuestros contertulios qué ha fallado hoy en la selección. También tenemos un partido en directo, el otro partido del grupo de la selección, el que juegan Uruguay y Arabia, que estaremos también muy pendientes de él, así como del próximo debut mañana de Francia, la Francia de Mbappé, o la Argentina de Leo Messi, la actual campeona, que también debutará en el día de mañana. Así que, como no puede ser de otra forma, pues un Radio Estadio Noche con mucho Mundial.
1: Doncs no ens ho perdrem, eh? Ja sabeu que Onda Cero està pendent de la, al llarg de tota la seva programació del que està succeint a la Copa del Món de Mèxic, Canadà i els Estats Units, eh? Així que no ens perdrem a partir de 10:45 al Radio Estadio Noche. Ara, però, quedeu en la bona companyia del Rafa Latorre i l'anàlisi de tota la informació de caràcter general a la seva brújula. Nosaltres tornarem demà amb més brújula de Radio Estadio Catalunya. Serà a partir de 9:15 i ja en el temps habitual fins a les 10 en punt de la nit. Fins demà, doncs, que passeu molt bona nit i cuideu-vos molt.
2: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Matinades que molts ara esteu pendents del futbol, perquè clar, a l'haver la Copa del Món, doncs el Mundial, doncs en aquestes hores alguns ens mira entre partit i partit, ens aneu escoltant, i escolta, sigui quina sigui la situació, nosaltres encantats de poder-vos acompanyar en aquest ja dimarts, nit de dilluns, però ja com a tal dimarts 16 de juny de 2026. D'ara en endavant, fins a les 6 de la matinada, us anirem acompanyant, us anirem explicant històries per estar al vostre costat, tot comentant amb propostes de llibres, de sèries, de pel·lícules, de reflexions. Nits de Ràdio. Des d'ara i fins a les 6. Vinga, comencem.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de sèries, moltes ganes de que ens facin propostes i que ens les expliqui de dues en dues, en packs de dos indivisibles, tot i que a vegades, com que ens agrada molt xerrar, igual només ens dona temps a fer una, però en principi en fem dos, amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure, en packs indivisibles, a veure,
1: avui tenim dos, com els Petit Suís.
0: Com els Petit Suís, amb el plàstic que ens expliquen avui Òscar,
1: doncs, a veure. Mira, avui tenim, ja per començar, tenim una sèrie que ha funcionat força bé, que és una sèrie d'un còmic de Marvel, però que no està a Disney Plus, almenys aquí a Espanya. No sé per què. Suposo també perquè la productora Sony. És com les,
0: no,
1: és... les pel·lícules de Venom.
0: Tots els drets dels personatges de Spider-Man són de Sony. No ha caducat la llicència, per tant no es pot
1: Sony
0: fer servir.
1: Sony ha fet d'aquesta minisèrie, que a priori és minisèrie, però sí. Bueno, mai se sap.
0: Sí.
1: I després d'estrenar-se als Estats Units a MGM Plus, aquí va arribar de manera global, doncs fa 3 setmanetes no arriba, a Prime Video. Una minissèrie, la veritat és que molt interessant des del mateix tràiler, perquè ens parla de Spider-Man, però no de Peter Parker. Es parla d'un altre Spider-Man. Ja sabeu que dins dels còmics de Spider-Man hi ha com diverses versions alternatives.
0: Bueno, hi ha l'Spider-Verse. L'Spider-Verse és com es coneix totes aquestes variants que van des d'un tocinet a diferents versions,
1: Exacte, ja vam fer un parell de pel·lícules que tractaven el tema,
0: sí,
1: d'animació, vull dir, doncs, i també a la darrera de Spider-Man amb el Doctor Strange també es parlava d'això, del multiverso. Doncs aquesta està basada en un còmic que és un còmic directament que ja el títol ja et fa una idea molt clara de què vol dir, perquè aquesta minissèrie es titula Spider-Noir.
2: Tu ja sabes com acaba.
3: Pues empieza por el principio.
2: Los tics. Los pensamientos. Los impulsos. He conseguido reprimirlos. Casi siempre.
4: ¿De qué va esto, Ben?
5: Pero, ¿qué puñetas le ha pasado?
2: Sacudí a unos tipos en un bar.
0: Anda, que no li agrada aquest personatge al Nicolas Cage, em sembla.
1: Hombre,
0: bé.
1: Hombre, és que Nicolas Cage, aquest paper estava destinat per ell. De fet, a una de les sèries d'animació, ell va posar la veu durant un parell de capítols, em sembla, el personatge. I clar, quan el creador de la sèrie, el showrunner, va dir, a qui puc posar com a protagonista de Spider-Man? Nicolas Cage. És que no hi havia discussió. De fet, és una minissèrie molt interessant. Són 8 episodis d'uns 42-43 minuts, gairebé sembla com un procedimental, doncs que ens porta això, un Spider-Man diferent, no és Peter Parker, és un altre, i ens porta als anys 30-40, amb aquesta estètica noir, de cinema negre, de les pel·lícules de cinema negre als anys 40 i 50, d'aquelles pel·lícules basades en novel·les de Raymond Chandler, amb personatges com el Marlowe, com el Sam Spade, etc, etc. Doncs aquesta minissèrie ens parla d'un detectiu privat que en el passat es feia dir l'aranya, de Spider, i que bueno, havia sigut una espècie de superheroi, però que es va retirar, diguéssim, i ara es dedica, sense la màscara, doncs, a investigar casos. Llavors, hi arriba un cas que té a veure amb persones amb poders especials i, clar, una cosa porta a l'altra. Llavors, val a dir que hem posat el trailer en castellà simplement perquè els oients l'oiessin, però l'escoltessin. Però, a veure, a Nicolas Cage l'has d'escoltar en versió original.
0: Totalment.
1: Perquè és la seva gràcia.
0: Sí.
1: Perquè ell és exagerat en tot. Ja ho sabem. Nicolas Cage és un mem. És un meme de si mateix.
0: Sí, totalment.
1: I clar, posats a escoltar-lo, sempre és millor escoltar-lo en versió original, perquè a més té així com un to... Així com... que estoy ya de vuelta de todo, que me da todo igual.
0: Sí.
1: que li va molt bé. Llavors, a partir d'aquí, comença a investigar un... aquí li interessen a uns quants superherois que comencen a aparèixer, té que veure també amb un senyor de la màfia, que també és un personatge dels còmics. Llavors, tot està bastant ben fet, la veritat. Només tens l'opció de veure la minissèrie o bé en blanc i negre o bé en color.
0: Mm-hmm. Ah, que bo.
1: Sí, tens l'opció. De fet, el mateix Nicolas Cage va dir: per què no fem una versió en blanc i negre? Perquè ja que estem parlant del món, d'aquest món que recorda pel·lícules de cinema negre dels anys 40-50, el blanc i negre li anirà molt bé. I jo la veritat és que he decidit... El còmic, òbviament, està en color, però, i la pots veure en color, si vols. I no canvia res del que és la trama i els personatges, simplement l'estètica canvia. I ja que ens posem en una sèrie que té que veure això amb aquest univers blanc noir, doncs ho posem en blanc i negre.
0: Que bo.
1: I la veritat és que funciona molt bé. Jo me la vaig veure la setmana passada, me la vaig dosificar perquè és inevitable veure dos capítols seguits. Si la vols gaudir, doncs posa't allà... És com veure Star Trek Strange New Worlds, que te l'has de dosificar.
0: Sí.
1: O com a mínim ho feia en les primeres dues temporades. A partir de la tercera ja en parlarem quan arribi la quarta.
0: Sí.
1: De la mateixa manera que ja en parlarem algun dia, no sé si abans que acabi temporada o potser després d'aquest...

0: Disaster Casey Good Starfleet Academy, però sí, bueno, no canvien de temps.
1: 90-210 San Francisco del segle 30, doncs exactament, sí.
0: Exacte. Acabem de resumir en la qual cosa, si voleu, si la veu veure, ja és cosa vostra. En el pecado va la penitència.
1: Exactament. En aquest cas, doncs, és una sèrie que, tot i que sigui d'un univers, diguem-ne, còmic, de dibuix, d'animació, és perfectament noir i és perfectament serialitzable, eh?
0: Exacte. Els amants del cinema negre clàssic, si no són massa puristes, òbviament, la gaudiran. Si la vols veure en blanc i negre, la gaudiràs encara més. Si la vols veure en color, doncs t'agradarà perquè, a més, comença com una sèrie això de detectius de novel·la negra, però a poc a poc, òbviament, ara és Spider-Man. Doncs el tema superheroi va apareixent. I ja els darrers capítols, especialment el darrer capítol, és molt Spider-Man en aquest sentit. Llavors és una sèrie ideal per un cap de setmana, 8 episodis. És una sèrie que gaudiràs perfectament, no només de la trama, dels personatges, dels actors, de la música, la capçalera està molt bé, la intro de la sèrie té també aquest toc de música de cabaret d'aquella època. Tot funciona molt bé. És una minissèrie que va arribar una mica de tapadillo i ha agradat. Ha agradat tant a la crítica com als subscrits a Amazon Prime o els que la vulguin veure a través d'altres plataformes pagant suplement. Però bueno, és una minissèrie que, malgrat la publicitat que et posen a Prime Video, però bueno, això ja què hi farem,
1: sí,
0: és molt gaudible. Jo us la recomano molt.
1: I és l'altre gran, diguem-ne, personatge dels còmics que hagués pogut fer Nicolas Cage, perquè va ser durant uns dies, o almenys mentre es va començar la producció, Superman, el Superman de Tim Burton. Eh?
0: Exactament.
1: El que passa és que al final aquella producció es va tirar...
0: Es va tirar enrere, però es van quedar algunes fotos, algun vídeo, i bueno, mira, que hauria sigut en lloc de Michael Keaton si hagués sigut Nicolas Cage? Doncs bueno, segurament l'univers hauria implosionat i s'hauria...
1: Bueno, Michael Keaton hagués seguit, perquè era el Batman. En aquest cas, ell havia de ser el Superman d'aquell univers. Sí.
0: Però què hauria passat? Què hauria passat? Bueno. Doncs segurament... És veritat, ara sí, ja havia fet un crossover particular.
1: Sí, sí, sí, el Michael Keaton ja havien fet, precisament perquè ja havien fet Batman i havia funcionat molt bé, doncs aquest univers DC li havien encomanat al Tim Burton que el seguís fent, no? I quan ja estava doncs bastant avançada la producció perquè... recuperés el Superman, que feia molt de temps doncs, que no, des de les èpoques del Christopher Reeve, que no s'havia fet en pel·lícula, però es va tirar enrere la producció. Bé, en fi, universos paral·lelos, què en diríem?
0: Sí, bueno, que... hauria sigut interessant de veure.
1: Segur, això segur.
0: Segurament haurien troncat molt amb el Superman de Christopher Reeve, segurament, sí. No tant amb el L'Hombre d'Acero d'en Henry Cavill. Bueno, després d'aquella pel·lícula...
1: D'aquell intent, sí, d'aquell
0: intent. Que va ser una cosa així estranya que sí. Ara resulta que ningú se'n recorda, doncs hauria sigut una cosa interessant. I si a més haguessin fet un crossover amb Batman, amb el Michael Keaton. Però bueno, Nicolas Cage fent de Superman, jo crec que l'univers s'hauria plegat sobre si mateix.
1: Hauria implosionat totalment. Quina és l'altra proposta que tenim per aquesta setmana, Òscar?
0: Doncs mira, l'altre canviem de gènere i ens anem a una comèdia, una dramèdia, un drama còmic, perquè el que s'explica a la minissèrie és bastant dramàtic, però té una pàtina de comèdia, o com a mínim ens la venen com a comèdia. Però ha funcionat també força bé. Aquesta la teniu a Apple TV. Si us dic que Michelle Pfeiffer, als 68 anys, està, no sé, perfecta, que sembla mentida que aquesta dona tingui 68 anys, quan tu la veus, no és la protagonista de la sèrie, però es menja cada fotograma en el qual apareix. Michelle Pfeiffer continua això, quien tuvo, retuvo. No és la protagonista, com deia. La protagonista és una noia que de sobte es queda embarassada, ella que anava a estudiar literatura a la universitat i que tenia traces d'escriptora, tant de bo, segons pensava ella, podria arribar a escriure, a graduar-me a Harvard, però em vaig quedar embarassada d'un professor a la facultat i la meva vida va canviar. I els problemes de la protagonista, que es diu Margo, ja comença a tenir a veure amb els diners. Com puc fer perquè ha decidit tenir el nen? Què faré jo per mantenir aquest nen? No és minissèrie, es va plantejar com a minissèrie, però sembla que tindrà segona temporada. De fet, es va renovar abans que acabés la temporada. Es titula Margo tiene problemas de dinero.
2: No escuches las tonterías que vomita.

0: la gente. Y aquí estoy, a las puertas de la grandeza. ¿Cómo ha podido pasarme?
1: Margo, ¿por qué estás aquí? Deberías ir a la universidad.
0: ¿A Harvard?
1: Sí, a Harvard.
0: Oh. ¿Qué tal la uni? ¡Ay, por Dios! ¡Ibas a ser alguien!
2: ¿Quién iba a ser?
0: ¡La que quisieras!
3: Decidiste quedarte conmigo.
0: Yo arruiné tu vida.
4: La arruinaste para bien, cariño.
5: Sort que el doblatge li fiquen una veu de persona gran a la Michelle Pfeiffer.
6: Sí, li posen la veu de la Mercè Montalà, però que és la, sabeu que és la veu oficial de la Julia Roberts. Però en la versió original té una veu més aguda, més jove, perquè és que Michelle Pfeiffer sembla que els anys no passen per ella. No ho sembla.
5: Espectacular.
6: 68 anys té, és que tu estàs veient la sèrie i dius, és que no em crec que aquesta senyora tingui 68 anys, perquè a més porta escotazos, vesteix com una mena de senyora una mica, bueno, vesteix com les ames de casa angleses, però en aquest cas nord-americana. Vale. També sabem una miqueta per què està ella a la minissèrie, perquè la minissèrie que es basa en una novel·la, i qui és el showrunner de la sèrie? Doncs és el David E. Kelley. I qui és aquest senyor? El marit de Michelle Pfeiffer.
5: Ah, mira.
6: Clar, tot queda en casa. Malgrat el nepotisme, val a dir que és la primera vegada que hem vist David E. Kelley fent papers per la seva dona, perquè ja Michelle Pfeiffer la veiem poc al cinema. Cada cop la veiem més a la petita pantalla. Doncs al marge d'això, la protagonista és la Elle Fanning, que és això, és la Margo, que de sobte es queda embarassada i, clar, necessita diners, perquè una altra cosa no, però els bolquers valen pasta, eh? I tot això, tots els que heu tingut nens, sabeu que els bolquers és un pozo sin fondo.
5: Bueno, i el que qui diu bolquers com a paral·lelisme o com a simbologia del que vol dir tenir una criatura, que és una barbaritat.
6: És un pozo sin fondo.
5: És un pozo sin fondo.
6: Sí, sí. I clar, i
5: com deia el propi personatge de la Michelle Pfeiffer, ho fas amb ganes, però és el que és.
6: Clar, el personatge que és la mare, la Michelle Pfeiffer, que interpreta la mare de la Margo, i que treballa en un... treballa en un Hooter. S'havia treballat en un Hooter si ara treballa d'una cadena en un Westinghouse, o un, com es diu aquest, un Camarg, saps aquestes cadenes Cort Inglés a l'americana? Sí, sí. No és això. Ara no me'n recordo exactament. Doncs, i el seu pare, que és el Nick Offerman, havia sigut i és un lluitador de wrestling retirat, que no té una relació propera, però clar, quan s'entera que la seva filla s'ha quedat embarassada, ha tingut un nen, doncs torna, diguéssim, el hijo en este caso, el padre pródigo, torna a casa. Doncs què és el que decideix la Margo per guanyar-se la vida ara que necessita diners perquè ella ha decidit tenir el nen? Doncs me vull obrir una cuenta en OnlyFans.
5: Ah, amigo.
6: I clar, a partir d'aquí ja saps que, obra, OnlyFans no és només sexe. Si ho sabeu tots, més o menys. Els que sabeu que hi ha sexe és perquè esteu interessats en veure OnlyFans. Sí que en aquest sentit ja sabeu com funciona la cosa. Però no tothom que s'obre un compte OnlyFans...
5: Seria com si diguéssim, vindria a ser com un d'allò privat, no? O sigui, com un club patrocinat en el que tu pots oferir continguts, que poden pot ser el que sigui.
6: Comença a crear personatges, comença a fer coses, vol fer crítica literària, vol fer moltes coses, però s'adona que la gent, en realitat, si no vol sexe, vol veure carn.
5: Sí.
6: I llavors ella contacta amb un parell d'estrelles d'OnlyFans que fan performances i a partir d'ella, amb la seva imaginació i donant al públic allò que li agrada, comença a tenir èxit. Però clar, dedicar-te a OnlyFans, diguéssim que avui et digui, és com ser, si no prostituta, actriu porno. És la imatge que té la gent al cap. I això, una societat tan pacata com la nord-americana, sobretot quan tens un nen petit que no has formalitzat un matrimoni, que ets mare soltera i si et dediques a OnlyFans, ui, esto pinta mal pels conservadors.
5: Sí, sí.
6: Però la realitat és que no, és que ella no vol dedicar-se al porno ni fer sexe en viu a OnlyFans, simplement ha trobat una manera de guanyar diners, se n'adona que les actuacions que fa a OnlyFans tenen èxit, agraden a la gent, no necessàriament tenen que veure sexe, ella, amb la seva vènia d'escriptora, comença a crear personatges i mons imaginaris i ja s'adona que té èxit. Però, clar, la societat no és tan permissiva. I quan el pare del seu fill retorna i li comença a dir «Bueno, pues, ¿qué tal si compartimos custodia compartida?» i ella diu que no, pues la cosa acaba a judicis. I, clar,

si et dediques a OnlyFans davant d'un jutge, i hasta aquí puedo leer, perquè si no us destripo gairebé tota la temporada. És una minissèrie que, o millor dit, una sèrie, perquè té segona temporada renovada, realment que no...

0: mostren com a comèdia. Perquè a vegades la comèdia sorgeix també del drama.
1: Totalment, totalment.
0: La mateixa protagonista és això, ja està en una situació, necessito guanyar diners i em dedico a OnlyFans. OnlyFans també va dir que darrerament altres sèries s'han dedicat, per exemple, la tercera i pel que sembla, perquè no l'he vista, bastant prescindible temporada d'Eufòria, també té que veure alguna de les subtrames amb el món d'OnlyFans, i alguna sèrie espanyola em sembla que també ho ha tractat, és a dir que de vegades són això, són modes, però bueno, clar, quan parlem de plataformes que tenen èxit, plataformes digitals, doncs també el món de la televisió i de les sèries televisives també els interessa mostrar aquesta nova realitat.
1: Que passa doncs, és que aquí sempre hi ha un debat interessant, Òscar, que és que sí. Hi ha el debat de si blanqueja l'opció.
0: Això, clar, jo penso que té un cert blanquejament.
1: A mi, pel que m'explicaves, em dona aquesta perspectiva.
0: Jo tinc aquesta sensació. Però com que, diguéssim, que té clar que el personatge no vol fer sexe, insisteix molt en que el personatge no vol fer porno. Ara, vull imaginar, ara, jo no coneixo OnlyFans, no tinc cap compte, tampoc m'interessa, la veritat no tinc cap curiositat. Vull imaginar que tothom que té un compte a OnlyFans, no tothom es dedica al porno ni al sexe. I m'imagino que hi haurà altres coses. Però la imatge que té tothom al cap, quan parlem d'OnlyFans, és això. Perquè al principi, sí, bueno, soy el típico modelo que voy mostrando un poco de carne, carne, carne, y al final, como la gente me pide más, pues me paso ya directamente a mostrarlo todo. Llavors, clar, estiguéssim que es creua una mica la ratlla. Ara, OnlyFans no és ni positiu ni negatiu, nosaltres no farem judicis morals, però sí que tinc la sensació de que blanqueja una miqueta el que té que veure amb OnlyFans, perquè és veritat que el personatge ho passa molt malament, sobretot quan es descobreix que té un compte OnlyFans.
1: Però és a dir, està bé que doni el missatge de que no surt gratis i no ens referim òbviament, econòmicament, sinó que té un cost, diguem-ne, social, i això és
0: sí,
1: bo perquè se sàpiga.
0: Social,
1: perquè a mi el que m'interessa, Òscar, de tot això, és que la gent ha de ser lliure de poder fer el que vulgui. Però per poder ser lliure has de conèixer molt bé el producte. És a dir, has de saber molt bé la lletra petita que té, no? I en aquest cas la lletra petita no t'ho diu la plataforma, t'ho diu la societat.
0: No. La societat, sobretot, t'ho diu tu quan tens una necessitat monetària, que tu saps què és el que vol la gent i si tu estàs disposat a donar-li.
1: Sí, però llavors, vull dir, fins i tot en aquest cas, el que s'ha de saber és les conseqüències a curt i a llarg plaç que té. Perquè no és un, mira, esto es hoy y mañana se olvida, no. Allò
0: no,
1: ja queda
0: no,
1: per
0: no.
1: sempre.
0: Avui en dia, en el món digital, no hi ha un oblit. Social,
1: clar, allò
0: digital,
1: queda per sempre.
0: No
1: allò queda per sempre fins i tot quan ja has superat igual el deute que tenies.
0: No, és que suposo que en el fons, digue-li OnlyFans, digue-li Twittero, digue-li YouTuber d'èxit, tota una exposició pública té una responsabilitat i té unes conseqüències. Llavors tu has de decidir fins a quin punt vols jugar aquest paper. Fins a quin punt estàs disposat a donar al públic allò que vol o simplement tu tens un producte i no el vols canviar. Això decidirà de molts factors, però en darrera instància, a veure, OnlyFans, la gent que es fa un compte d'OnlyFans no ho fa perquè es vulgui divertir, és perquè vol diners. És un camí ràpid per enriquir-se, molt ràpid. Llavors tu has de decidir, llavors, sense aquí nosaltres establim cap judici moral, això ho tenim molt clar. Però sí que tinc la sensació que la sèrie blanqueja una miqueta aquest món. No acaba d'escarbar del tot. Ho planteja, ho mostra, el personatge en un parell de capítols ho pateix, però ella té molt clar que no deixarà OnlyFans. Llavors, clar, al final és això. Fins a quin punt estàs disposat, o disposada en aquest cas, a mantenir-te fidel al que tu vols fer, o si alguien t'ofrece un milió de dòlars, com Robert Redford, què faràs?
1: Exacte.
0: I a partir d'aquí tu has de decidir també en aquest sentit, clar, és que en el fons avui en dia a les xarxes socials, que se suposa que són per majors de 18 anys, de 16 a teoria, 16 anys, hem de decidir la nostra responsabilitat i sobretot ser conseqüents amb el que fem a les xarxes socials. Digue-li Twitter, digue-li TikTok, digue-li Instagram i en aquest cas una cosa més directa, més diguéssim tu a tu, com és l'OnlyFans, i has de decidir tu què vols fer, quin ús li donaràs i sobretot sigues conscient del que estàs fent.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, en aquest sentit, com dèiem, nosaltres no fem judicis de valor. Per nosaltres, OnlyFans no és ni bon ni dolent. Això ja depèn de cadascú.
1: Ah, sí,
0: i la sèrie?
1: Digues, digues.
0: La sèrie, en aquest sentit, doncs sí, ho planteja, però jo tinc la sensació que no acaba d'aprofundir. Jo penso que han fet una versió amable d'OnlyFans. És aquesta sensació que m'ha quedat. Sí, a veure, la sèrie és molt gaudible, Però sí que si escarbes una miqueta, més enllà de que, com deia abans, el personatge, hi ha un parell de capítols que, clar, es veu exposada pública

0: también. No sé yo si realment és tan, tan, tan dramàtic com ens ho planteja.
1: En fi, doncs aquestes són les dues propostes. Que hi hagi debat, que això em sembla interessant. La setmana que ve, més sèries amb l'Òscar González, que ens portarà dues racions més d'aquestes tan bones que ens prepara amb tant d'amor. Òscar, la setmana que ve t'escoltem.
0: Fins la propera.

0: Va passar tal dia com avui, 16 de juny del 1957. Naixia Jordi Hurtado. En un barri de l'Hospitalet de Llobregat naixia tal dia com avui en Jordi Hurtado. Un nom que potser aleshores no deia gaire, però que avui és sinònim de longevitat televisiva i carisma incombustible. El gran salt de la fama li va arribar el 97, quan va començar a presentar Saber i Ganar, el concurs cultural de la 2, que s'ha convertit en un clàssic inqüestionable. I així reaccionava Jordi Hurtado, preguntat per Fórmula TV, sobre els mems comparatius després de la mort de la reina Isabel II.
1: Protagonista en Twitter, porque has ganado la batalla.
2: Involuntario, absolutamente involuntario. Es decir, yo no he hecho nada, para eso yo no he hecho absolutamente nada. Protagonista involuntario. Sí, trending topic, como me ha contado todo el mundo. Y bueno, pues sí, el primero en alucinar soy yo, ¿no? Y bueno, felicitar a todas esas personas que tienen esa imaginación, que piensan en mí, que además, bueno, me están haciendo tanta publicidad.
0: S'ha de reconèixer que té molt bon humor. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 16 de juny del 1957, que naixia Jordi Hurtado.
3: A Onda Cero Catalunya... La música.